La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi a

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: I no el pots treure? No,
2: és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens l'edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual perquè, la Sergi ens tirant cors i fueguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

etapes, però és difícil saber quina nova sortirà. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si d'on altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció ens hi ha punts de pas. No comença, encara no ha acabat. M'ha semblat que tenia clar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir ahir de Cap Verd i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels afectats serà voluntària.
2: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena, en habitaciones individualizadas.
1: Tot i aquesta voluntarietat, el Ministeri de Sanitat ha puntualitzat en un comunicat que l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'aquest acord. Per la seva banda, Israel ha bombardejat Beirut per primera vegada des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: Els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan avui. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important a les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
3: Lleó XIV farà una oració a l'estadi olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
1: Es confirma el rècord de vendes de Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya. La major part dels afectats, el 90%, són treballadors de les oficines que té Esplugues de Llobregat.
3: També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
4: Informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens donen la raó de que s'ha vulnerat drets.
3: Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% a la seva plantilla arreu del món. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors acomiadats a tot l'Estat.
1: A esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat 5-0 al Llevant.
3: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar en la tornada i fer-ho per 5-4 en el partit d'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal el 30 de maig a Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia, Alemanya. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
3: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, a Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. El Reus han perdut contra el Benfica en la tanda de penals.
1: I al torneig de tennis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Selekmeteva per 7-5, 5-7 i 6-1.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 7 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de saber que heu d'aprofitar i molt el temps aquest matí, perquè serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya. Hi haurà ruixats, ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. Avui a Pons, a la Noguera, veuran sortir el sol a 6:45 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 14 minuts. Lara García, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Marta, i molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa per la Porta Gran, perquè l'artista encarregat d'obrir els matiners ha estat una figura clau en la història de la música del nostre país. Estem parlant de Lluís Llach, un artista que ens deixa cites com aquesta: la cultura és l'arma més revolucionària a llarg termini. I així

0: Lluís Llach és i serà una de les figures més destacades de la música i la cultura de Catalunya. Tot va començar als anys 60 en ple moviment de la nova cançó, que utilitzava la música com una eina de resistència cultural durant el franquisme. I és aquí on va entrar en escena l'estaca, que es va convertir en un símbol universal de lluita per la llibertat. Quan la censura collava i ofegava Llach, es va exiliar a França durant alguns anys, des d'on va continuar la seva carrera i va consolidar el seu compromís polític i social. I amb la recuperació de la democràcia, el seu compromís es va mantenir i es manté intacte. Però en aquesta vida tot té un punt i final, i el de Llach, musicalment parlant, va ser l'any 2007, quan va anunciar la seva retirada dels escenaris amb un concert multitudinari i va tancar una carrera musical de gran impacte. Lluís Llach és sinònim de compromís amb el país. La seva trajectòria combina art i activisme i l'ha consolidat com una figura clau en la història recent de Catalunya. I avui el felicitem perquè fa 78 anys.
1: Que aquestes hores tinguem sort, salut i sobretot poca son. És dijous i això vol dir que només ens queda un despertador, el regal més gran per tots els que ens llevem tan i tan aviat. Ànims i llarga vida a l'apreciat i estimat Lluís Llach, perquè tal com predica en aquesta cançó, malgrat la boira, cal caminar. Bon dia i benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners, no hi ha Xavi Canàlies perquè el tenim una mica convalescent. Som els matiners, però de Catalunya Ràdio, i estem convençuts que avui serà un bon dia. Les 5 i 8 minuts, un cafè i a sortir de llit. Va, i el Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què ens espera avui, dijous 7 de maig, al matí de Catalunya Ràdio?
2: Deixa'm dir-te abans que ahir Xavi Canalies va fer molt d'escarni de la meva incapacitat de vocalitzar la puntual d'ahir perquè havia anat al dentista. Canalies, tot torna.
1: Tot torna,
2: Carme. Li desitjo la millor de les recuperacions, que el tenim una mica canxat, però vaja, que sàpiga que el Carme té aquestes coses. D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, òbviament, tot i que també el trobarem a faltar. Parlarem, i molt, de l'antivirus, de la situació d'aquest vaixell que fa dies que en parlem i dels infectats per aquesta malaltia. Anirem a les Canàries per saber com s'està vivint allà aquesta arribada. Després seguirem parlant de què és l'antivirus i com s'ha tractat fins ara, perquè no és una malaltia nova, no és com el cas del Covid, que no se sabia, sinó que ja hi ha hagut casos al món, i en parlarem, disculpeu, amb una persona que estava a l'OMS, amb l'Amos García. També parlarem amb el Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, que de fet ja està jubilat, però ens ho explicarà. I després parlarem de com es pot estar vivint això al vaixell, perquè va ser una situació complexa, i tindrem el primer oficial d'una companyia que fa creuers que ens explicaran com es viuen aquestes coses. I després acabarem l'agora parlant de la visita al Papa Lleó, que ahir es van donar tots els detalls, amb el Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que va ser qui li va demanar que anés a la presó de Brians 1. Hi ha un quart d'11, atenció, perquè farem un cara a cara sobre la vaga educativa. Tindrem un representant de Comissions, que és el que ha pactat amb Educació les noves mesures, i un representant del secretari general de professors de secundària.
1: Que, pot ser tens, això?
2: Bé, serà un diàleg interessant. Us deixem dir-vos, ho explicarem després, que l'USTEC no hi ha volgut participar en aquest debat, perquè avui també comencen les primeres mobilitzacions, també ho estarem atents en directe. I res, i acabarem a les 11 amb entrevista al Pedro Pardo, el compositor, i amb els temes pendents, una mica d'humor per acabar el dia.
1: Programa fantàstic, com sempre. Àlex Bosch, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Vosaltres feu esport o no?
3: Menys del que voldríem.
1: Doncs sí, el Canàlies n'ha fet massa.
3: Ah, veus.
1: I té un bon pinçament, veus? A l'esquena.
5: A l'esquena sense fer-ne.
1: Sí. Exacte, no cal. No.
4: S'ha de saber fins a quin punt. Fins a quin punt és salut
1: parar,
4: i fins a quin punt
1: parar.
4: Ja no ets tu i ja et forces massa.
3: Jo vaig parar a mitjans dels 90.
4: Ah, està bé això, veus? Àlex Pot, que és el més intel·ligent de tots.
1: Queda una mica lluny ja, Àlex, per nosaltres.
3: Però jo vaig saber parar, mira qui estic.
1: Doncs tenim el Canàlies una mica convalescent, esperem que es recuperi, li enviem un fort petó i una gran abraçada des d'aquí dels matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
6: Doncs mira, Trump ha fet una d'aquelles aparicions a la sala oval de la Casa Blanca, que abans era com un reducte privat del president, i ara Trump l'obre cada dos per tres reportatge i fins i tot hi atén la premsa. Doncs bé, Donald Trump, entre moltes altres coses, també ha parlat i ha tret pit de com s'ha transformat la vida a Venezuela després que el seu exèrcit s'emportés Nicolás Maduro.
5: We won it very quickly and we have a fantastic... It's been a great thing for Venezuela. The people are really happy. They're dancing in the streets because they have a lot of money coming in through the big oil companies that are all moving in.
6: Bàsicament diu que la gent està tan feliç que està ballant pels carrers.
1: És increïble.
6: Ho hem comprovat, a Venezuela estan ballant pels carrers.
1: Aquesta,
6: no sé jo, sí.
1: Aquesta no ens esperàvem,
6: no?
1: Eh? No, no, perquè hem començat amb Lluís Llach i pensàvem, a veure això, que
6: ens
1: molt bé,
6: activat.
1: Lluís Llach ens encanta, però...
6: No sé si els que ballen són els veneçolans o les empreses nord-americanes de gasolina que estan desembarcant al país per fer negoci amb el petroli. Ja t'aviso que les xarxes no sembla que els veneçolans hi estiguin massa d'acord amb això de que ballen alegrament pel carrer. I ja que estem de festa, t'explico que han tingut molt de ressò també les xarxes la petició que ha fet el propietari de Ryanair, que ha demanat que es prohibeixi la venda de cerveses als aeroports a primera hora del matí. Michael O'Leary diu que cada vegada tenen més problemes amb passatgers que van beguts i que no té cap sentit que es venguin cerveses als aeroports entre les 5 i les 6 del matí a aquesta hora, vaja.
1: Jo he vist molta gent als aeroports demanant cervesa a hores intempestives, eh?
6: Entre altres coses, perquè si hi ha un problema amb un torrat dins un avió, s'han de desplaçar,
1: clar.
6: Han de fer aterratges d'emergència, o sigui
1: que... És que no té cap sentit, realment. Que hi hagi el cor,
7: jo n'he vist
1: molt,
7: molt,
1: eh?
7: Molts.
1: Bueno, i gent beguda, bevent dins l'avió. Ara em recordàvem jo el Roger, Melendi. És un d'ells. Doncs sí. No ho sé, no ho sé. És un món. Àlex Bosch, adéu, fins ara.
6: Adéu, fins ara.
1: Lara, ara és moment de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
8: Bon dia, matiners. El món és una mica millor per iniciatives com la que impulsen comerços de Lleida, batejada amb el nom de Fes un truc. Aquests comerços permetran que infants i adolescents puguin fer trucades a la seva família o a un adult en cas de necessitat. La idea té un doble objectiu, posar les coses fàcils en cas que hi hagi alguna urgència i de retruc evitar que els nens no hagin de dur un telèfon mòbil a sobre i així retardar una mica l'edat en què en fan ús.
1: I a aquesta hora també, Marc Jurado, volem saber de què parlarem poc.
9: Doncs que les pitjors contrasenyes continuen sent les més triades arreu del món. Un any més, segons el rànquing, serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, i també 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
1: Molt bé,
9: i
1: una mica més llarg,
9: repetides,
1: eh?
9: Sí, exacte. També hi ha, per exemple, password, pass@123 o admin123. Els patrons es repeteixen, de fet, pràcticament a tots els països i els experts repeteixen cada any els consells per crear claus més bones i segures. No fer servir la mateixa, aquesta, per tots els comptes, que siguin llargues, que incloguin majúscules. De fet, a vegades estem obligats a que sigui així, eh? Minúscules, números, caràcters especials, no incloure dades òbvies, com, per exemple, el nom o la data de l'aniversari. Evitar, també, no sé si ho feu vosaltres, eh? Evitar seqüències del teclat. Utilitzar un gestor de contrasenya, si jo això ho trobo, no sé, per qui no se ho sàpiga fer, és millor recordar alguna altra cosa. O recordeu, que això ho emmagatzema tot sota una credencial mestra. Utilitzar també sempre que sigui possible un doble factor d'autentificació, per exemple, un SMS o un codi.
1: Jo sóc dolentíssima amb aquestes coses.
7: Jo estic segura que em hackejaran algun dia. Tinc la mateixa contrasenya tot arreu.
1: Lara, malament ja.
7: I no t'acunt de dir-la ara mateix.
9: No ens ho diguis,
7: per tant,
9: no.
7: Em mossego la llengua.
9: Ai, quina por.
1: Potser no és el millor lloc, Lara.
9: No,
1: també no dic per dir-ho ara per la ràdio, eh?
9: No.
1: Marc Jurado.
9: És difícil, realment. Sí,
1: és dificilíssim.
9: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, fins ara.
9: Fins ara.
1: Marta, i amb quina bona notícia engeguem al matí? Doncs amb la bona notícia que els periquitos, les cobayes i els conills domèstics de Suïssa. Aquí l'FX que li agradaria el Canalies. Marc Jurado, Suïssa ha aprovat una llei que es veu que dicta que els animals d'aquestes espècies no visquin aïllats en l'àmbit domèstic.
9: Exacte, és a dir, que s'hauran de tenir mínim, Marta, dues mascotes d'aquestes espècies. Això és perquè la ciència diu que són animals socials que pateixen si no viuen en parella, si no fan acompanyats. Els estudis demostren que, sobretot, les aus, com els periquitos, necessiten interacció constant per mantenir la salut. La llei suïssa, de fet, reconeix la dignitat de l'animal com a concepte jurídic, per tant, privar un animal social de companyia pot considerar-se una forma de maltracte i, per tant, també un delicte.
1: I ara un dels moments que més ens agraden d'aquest programa aquí als matiners de Catalunya Ràdio. Volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, molt bon dia.
10: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit, i això va pels motoristes, és tenir clar que seguretat i diversió poden anar agafades de la mà. La Guàrdia Urbana ha reforçat aquesta setmana la vigilància a Barcelona sobre motos i ciclomotors per reduir la sinistralitat. I és que aquests conductors tenen 4 vegades més de risc de patir un accident. Hi haurà multes de fins a 500 euros a qui no porti el casc ben lligat, qui condueixi mirant el mòbil o circuli per la vorera. I alerta, perquè també se sancionarà colar-se entre cotxes, fer maniobres brusques i circular per carrils bus o bici. Rum, rum, sí, però amb precaució.
1: Què li ha passat avui a Lot?
7: Lot està embogint, Què és aquest bon dia?
1: M'agrada molt, i el rum, rum final també.
7: Ahir li vaig dir, escolta, ens encanta com ens fas el bon dia. Cada dia tens més ímpetu. Però bueno, avui jo crec que s'ha passat de rosca.
1: Avui s'ha passat de rosca. Jo crec que avui sabia que Canalies, pobret meu, se'ns quedaria a casa i
7: pot ser que això... Avui em llueixo.
1: Avui em llueixo. Déu-n'hi-do el que ens explica Lot Serra. Ens encanta Lot i voldrem que no deixi mai de saludar-nos amb aquest bon dia cada dia.
7: I ara arriba un dels nostres moments preferits al programa. Arriba el moment d'obrir la finestra a la revista del cor, que avui batega amb Pablo Alborán.

0: deixaria sonar.
1: Sí, la deixaríem ara, sona tota.
0: Ja està, fins a dos quarts.
1: Albert ha passat pel programa de la U al Cielo con ella i ha explicat que ell, en l'amor, és una persona molt intensa. També et dic que això ens ho podíem esperar amb les lletres que fa. En fi, ha explicat que és molt intens, tant per les coses bones com per les coses dolentes que a vegades té l'amor. I ara Álvarez li ha preguntat si és una persona romàntica. Aquesta ha estat la seva resposta.
2: Me he dado cuenta que idealizo muchísimo el amor. Una cosa es lo que te han contado en las películas, lo que es la purpurina, ¿no?
0: Sí.
2: Y otra cosa que para mí es mucho más romántico, digamos, es el de pronto una mirada en un momento justo, en el lugar adecuado, cuando más frágil te sientes y de pronto te miras y dices, está conmigo, no estoy solo. O de pronto que te den la mano en yo qué sé, o en fin, ese tipo de cosas. Bueno, sí, soy romántico, ya está. Eso
0: sí, claro, tío.
1: ¡Qué mono! Es que es tan maco. Es que fa plorar, Pablo Alborán, quan es posa així d'intens.
0: L'altre dia sentia una entrevista amb l'Anna Castillo, que li preguntaven quin era el petó més bonic i més intens que havia tingut mai en televisió, en sèrie, i era amb ell.
1: Home, és que ha de fer bons petons, Pablo Alborán, però perquè és una persona, és això, és intensitat, és que és amor.
0: Sí, molt romàntic.
1: Amb qui més batega el cor aquest matí, Marta?
0: Mira, doncs vull parlar de Vicky Martín Berrocal, perquè ahir li van donar un premi que es va celebrar a la Real Fàbrica de Tapices a Madrid. L'empresària, va recollir el premi a Noves Narratives, i atenció, Lara, perquè jo crec que això t'agrada, ara, perquè va fer aquesta reflexió sobre el poder femení i sobre les dones.
3: Me he permitido ser más yo y lo de cumplir años también te acerca a eso, a ser más tú, ¿no? Y a olvidarte un poco y a decir, ya está, ya vale, ya lo que la gente quiere ver de mí y estamos todo el día así, ¿no? Y teniendo que ser y teniendo que demostrar y teniendo que alcanzar. Y yo creo que la mujer tiene el poder sola, sin nada más. No tiene nada que hacer. El poder es ser una. Es ser una misma y el mostrarte sin miedos y el aceptarte.
0: De més Vicky Martí Berrocal,
1: doncs sí.
0: Us he de dir.
1: A més, té aquest podcast que entrevista dones interessantíssimes, que jo crec que tot això l'està nodrint moltíssim i paraules importantíssimes sempre ens deixa.
0: Jo he de confessar-te que ara quedaré molt malament, però que no la coneixia ella fins que ha fet aquest podcast que m'apareix per tot arreu i m'agrada molt.
1: Jo també, fins que no s'ha fet com més
0: vale.
1: Influencer o ha començat a fer podcast, no la tenia gaire ubicada. Però escolta,
0: no, gran...
1: Ara, crec que seguirem parlant d'ella.
0: Gran descobriment.
1: Quins sons deixa la ràdio avui, Marc Curado?
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell i Albert Om van passejar ahir, van fer aquesta passejada parlant de creuers i concretament sobre el que va passar l'any 2013 a l'anomenat creuer de la caca.
5: Un creuer de grans dimensions, resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot i també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès.

0: dia com avui, què passava, Marta?
1: Doncs mira, a veure, ho he de mirar, 7 de maig del 1966, a Monday Monday de Mamas and the Papas arribava el número 1 a les llistes dels Estats Units. El tema es va escriure en només 20 minutets i quan un dels membres la va acabar d'escriure va dir textualment que no sabia ni el que havia escrit, que simplement no li agradaven els dilluns, doncs perquè la persona que estimava la va deixar precisament un dilluns. Es veu que els seus companys tampoc els entusiasmava gens la cançó i fins i tot van dir que era literalment la pitjor cançó que havien escoltat mai i que era absolutament estúpida. Déu-n'hi-do,
0: carai,
1: que tens. També et dic que si et deixen un dilluns, jo crec que no l'oblides.
0: No,
1: ja no t'ajuda a començar bé la setmana.
0: Costa remuntar, eh?
1: Home, tu diràs. Malgrat tot, va arribar al número 1 i, de fet, va ser la primera i última cançó del grup de Mamas and the Papas que va aconseguir situar-se a la llista Billboard dels Estats Units. I ara aquest moment...
0: Ara ens posem místics.
1: Sinto, m'agrada molt, a mi sempre el separador d'aquí, que diu Sinto
0: fumeta
1: dos esotèrica. Crec que ho té tot. Avui volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i qui ens ho explica és el Sergi Tous d'Astrocat.cat. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 7 de maig, seguim sota l'energia de la lluna Capricorn. El cos i l'ànima demanen ordre, estructura i ciments ferms. És un bon dia per posar prioritats, planificar i fer un pas útil cap al teu propòsit. No li tinguis por a la disciplina. Avui no ve a tallar-te les ales, ve a donar-te direcció. Capricorn ens recorda que les coses importants no es construeixen amb presses, sinó amb constància. La recompensa no està en fer-ho tot de cop, sinó en sostenir el que realment importa.
1: Ja tenim aquí l'astrocat del Sergi Tous. Ara també volem saber qui bufarà els pelmes avui, l'Adam.
0: Unes quantes persones conegudes fan anys avui. Esteu preparats?
1: Vinga.
0: Comencem. Felicitem el cantant Lluís Llach, que des del País Petit avui fa 78 anys. També fan Josep Lluís Carot Rovira, que bufarà els pelmes aquí i a la Xina Popular en fa 74. I avui també fan Jota Balvin, en fa 41. I felicitem...
1: No ho penso dir, això.
0: L'Ara, aquí, el Canalies havia deixat una cosa escrita i, per tant, jo crec que ho has de llegir.
1: Bueno, hem de llegir perquè, pobret meu, que no es troba bé, no li farem aquest lleig, va.
0: Ja t'ho sabe, i si no t'ho sabe, t'ho dic jo.
1: Ara.
0: Avui faig Jota Balvin, 41. Ara sí que ho hem dit bé. I felicitar Màxima per l'influència en Chiara Ferragni, que avui bufarà 39 espelmes. I agafo aire, perquè ja no me'n queda, per acabar de felicitar a Dani Olmo, que, per cert, el Canalies havia escrit Dani Olmos.
1: Bueno,
0: també un
1: com
0: dia...
1: Com es nota, eh?
0: Pobre
1: que no
0: meu, perquè,
1: de futbol.
0: Que no li agrada gens. No sé quina edat va fer d'un futbolista que li va ficar 10 o 15 anys més. Ara no sé si era amb Gerard Piqué, bueno, una animalada.
1: I ni se'n t'haurien d'orar.
0: No, perquè hi havia Mayol Roger aquí a l'escenari. Ah, Piqué. Quants en van posar? Uns 10 més.
1: Sí, li deuria dir com 40 i pico i no.
0: I no, encara no.
1: Doncs, en fi, felicitem també a Dani Olmo, eh? No Dani Olmos, el futbolista, arribarà als 28 anys. Que sigueu molt feliços i endavant amb la vida.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
4: Bon dia, nena.
3: Amb els matiners.
5: Sí, el sol li dona marxa.
0: I ara ens posem seriosos perquè el 7 de maig del 1977 arribava el número 1 als Estats Units, Hotel California, dels Eagles. És un dels discos més venuts de la història del rock.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'agenda del Papa en la seva visita a Barcelona. I a les 11 entrevistarem el compositor Pedro Pardo. Dimarts que ve estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona. A la tarda parlarem de la seguretat de les contrasenyes que triem amb el pèrit informàtic Bruno Pérez Junca. I Svetlana ens posarà la playlist dels jugadors del Barça i del Real Madrid. Al Catalunya Nit, la sessió golfa d'Àlex Gorina obrirà amb pel·lícules sobre bases militars.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Som 6:15, bon dia matiners. Ara és moment d'actualitzar-nos amb en Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort, recordem, 3 persones infectades d'antivirus.
1: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària.
2: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
1: Tenim, recordem-ho, l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. És per això que Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: I l'Organització Mundial de la Salut confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans.
1: Ho explicava Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
3: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: I avui nova vaga al sector de l'educació.
1: Sí, protesten les escoles bressol públiques i privades de Catalunya. Reclamen reduir ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures de centres educatius. Georgina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, tics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: I en plana internacional, Donald Trump ha insistit a dir aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà de pressa.
1: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà el governador de Georgia, Bart Jones. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
5: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions, Anna, de Donald Trump han tingut ja un impacte econòmic mundial.
1: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'aquest acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat amb força i el preu del petroli Brent, que és el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels $100.
0: I tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Sabem que visitarà la presó de Brians, que farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial, que és en una agenda concentrada els dies 9 i 10 de juny. També visitarà Montserrat, s'interessarà per la feina social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i oficiarà una missa a la Sagrada Família. Segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc pels drets humans.
6: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: I tenim balanç també de vendes de Sant Jordi, que es confirma de rècord.
1: Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros, que és una mica més que l'any passat. Segons el gremi, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català.
0: En Alfonso, gràcies.
1: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Cop d'ull ara a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris, Marc Jurado?
7: Doncs avui amb l'antivirus a totes i cadascuna de les portades del dia. Marta, Canàries es talla contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? El periòdico, Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països. Titular gairebé igual a l'Ara.
8: I més antivirus. Ara les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància. distància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara i al País. I al Mundo, en canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari que també trobem al periòdico.
7: Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu la Vanguardia. El papa inclou Brianzú i una església del Raval en la seva visita a Barcelona. Ho explica l'Ara.
8: Ida i Comboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs. Ho llegim a El Periódico. I acabem amb El País. El fiscal sosté que Avalos va crear una verdadera organització criminal.
0: I avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre el creuer de l'antivirus.
8: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
7: El rotatiu de Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'un tema de salut pública.
8: El Periódico titula l'editorial Deure i Humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
7: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat.
8: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
7: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
8: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé el brot d'antivirus.
7: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
8: A l'Ara, Joan Guix, exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
7: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, a veure,
9: bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital, perquè hi ha curses per tot i tothom.
9: A veure, aquesta potser et resultarà familiar.
0: A veure.
9: No sé si llegiria ho feu, també, això. Un poble de Taiwan, la revolució ha arribat per una carrera de cargols.
0: Ah, m'agrada molt!
9: Una dotzena de cargols avancen des del centre d'una taula fins al costat, això són uns 33 centímetres, i aquest any el gran protagonista ha estat el Guaje, amb el nom Germà Cargol, que va aconseguir creuar aquests 33 centímetres en 3 minuts i 3 segons.
0: La gran marató del cargol, m'agrada molt.
9: De premi, fulles i altres productes agrícoles.
0: Quina monada. Sí. Sílvia, escolta, quin temps ens farà avui?
9: Sí, ara us explico el temps. Aquest matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols de les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats seran més intensos a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: I ara sí, si us agraden els gats, va, què passa? Teniu previst anar a Grècia, és la vostra.
9: Sí, no sabem quin temps farà Grècia si accepteu aquesta proposta, però una protectora d'animals ofereix casa de franc en una illa de Grècia a canvi de cuidar gats 5 hores al dia. El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física i quedar-se un mes al país. Fins aquí.
0: Mira, els gats. És un, Marta. És que tampoc els gats no és una cosa que m'entusiasmin gaire, però bueno, per Grècia potser sí.
9: Val. Què? Doncs mira, t'acabo d'explicar. Veiem el Huffington Post aquesta proposta, que darrere hi ha l'organització Sirius Cats, però diu, és una zona rural on hi ha escorpins, serps i cau un sol intens. I recomanen que els ha tancat perquè, clar, serps sí. I escorpins, no sé.
0: No, crec que abandono. Ens quedem aquí. El taco més car del món.
9: Val 22.000 euros. Porta caviar, carcove, llagosta i or. El serveixen a l'hotel de luxe Gran Veles a Los Cabos, a Carolina del Sud, als Estats Units. Ho veiem al Mundo. Detalla que darrere hi ha el cuiner Sidney Shute. El taco li han posat de nom Frida en un homenatge a l'artista mexicana.
0: Ah, m'agrada molt aquest. El poder dels fongs al·lucinògens.
9: Llegim a la BC que una sola dosi remodela el cervell durant un mes. Un estudi de la Universitat de San Francisco i l'Imperial College de Londres explica per què aquestes drogues semblen tan efectives per tractar la depressió o l'addicció, publica la revista Nature Communications.
0: Marc, i ara és hora de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
7: Doncs comencem l'Ara amb l'último de la fila.

0: Recordeu que l'Último de la Fila fa un parell de concerts a Barcelona dins la nova gira, tants anys després. N'hi va haver un diumenge, us ho vam explicar aquí als matiners. Avui, segon i almenys per ara, últim concert. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I també avui s'entreguen els Premis Sonor.
0: Sí, certament, recordem-ho, del podcast en català, l'organitza La Mira, amb la col·laboració de 3CAT i La Xarxa. Arriben, de fet, a la cinquena edició, eh? Els guanyadors de les 12 categories, entre més de 200 candidatures d'arreu dels Països Catalans, s'anunciaran una gala a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. Un jurat professional, recordem, que selecciona 3 finalistes per cada 11 o 12 categories, ja que la darrera depèn del vot del públic. Els centenars de candidatures han arribat des d'ens expliquen 78 municipis d'arreu dels Països Catalans.
1: I tenim una estrena al lliure.
0: Sí, estrena al lliure. L'autora és Ella Hickson, amb direcció d'Anna Serrano i amb Nausica Bonin. Recordem que fa uns dies la vam tenir aquí, de fet, a Catalunya Ràdio, concretament al matí. Recordem el que ens deia.
2: Tempo que sento que els 80, els 90 eren molt més canalles. Barcelona en general, no només el teatre. Llavors sento que no sé fins a quin punt la cultura en general ha d'anar absolutament en contra, no? Ha de ser radical, ha de ser contranormàtic. Llavors sí que sento que hi ha una cosa, no?, de la norma, de la institució, que no sé fins a quin punt ens està jugant a favor. Ara, absolutament a favor de que la gent compri teatres i faci teatres, sigui quin sigui, o sigui, l'important és portar el
0: públic. Nausica Bonin aquí a Catalunya Ràdio, recordem doncs avui amb l'autora de la Hickson al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny.
1: I acabem amb Somia a Truites de Llum Rajola.
3: Ara, cap a Lleida.

0: Darrer single de Llum Rajola, que avui, justament avui, presenta, ens ha deixat aquest missatge pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Com estem? Soc la Llum Rajola i avui us dic bon dia de la millor manera possible, perquè presento el meu nou single, Somiatruites. L'últim single ja del meu pròxim disc, que és El món no està fet per als romàntics, i surt aquest 15 de maig. Així que anem calentant motors i vinga, a ballar, que se viene el tema de l'estiu. Bueno, això us jutjareu vosaltres, però jo crec que és un temazo. Apa, una abraçada.
2: I a aquesta hora volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteras, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2023, quan el programa Dies de Ràdio de Catalunya Ràdio, el periodista Santi Carreras conversava amb la veu de Catalunya Ràdio, Carles Dabó.
4: Jo recordo que impressionava passejar, anar pels passadissos de Ràdio Nacional, sí, i sentir les veus, que llavors és el que es portava, és a dir, que fins i tot per dedicar-te al món de la comunicació, del periodisme, segons quina veu et tombaven, és a dir, no tenies accés, no?
5: Sí, sí, sí. I jo sempre feia el símil, bé, el posar-te davant d'un micròfon és com posar-te davant d'una càmera. I també hi ha una selecció. No tothom té la
4: idea. Ja els mínims d'imatge requerits. Que no t'estima la càmera.
5: Ah, exacte. Doncs exactament igual passa amb el micròfon. Hi ha veus que automàticament davant d'un micròfon sonen bé, i d'altres que no, o que necessiten molt més de treball al darrere.
2: I quan falten pocs minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Alemanya, Guillem Soler. Bon dia.
6: Bon dia, matiners. El port de la ciutat d'Hamburg és segurament el més important d'Europa i un dels més grans del món. I cada any, a principis de maig, se celebra el seu aniversari amb la festa del Hafengeburtstag. Perdoneu el meu alemany, però tampoc ho posen gaire fàcil. És la festa portuària més gran del món. Dura 3 dies i atrau cada any a prop d'un milió de persones i a milers de vaixells i de barquetes. Tots els carrers del voltant del port s'omplen d'atraccions, de parades de menjar i, sobretot, molta, molta cervesa. El port es va fundar el 7 de maig del 1189 i la festa ha anat evolucionant amb el temps. Ara, fins i tot, hi ha un festival de rock. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Alemanya, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I quan falta un minut per 3:45 del matí, a aquesta hora volem saber què ens espera el matí a Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia.
7: Bon dia de nou. Doncs moltíssimes coses, com cada matí, molt pendents de l'actualitat, molt pendents de l'antivirus, aquesta paraula que ja se'ns ha posat de moda des de dilluns, i d'aquest vaixell que ha de fondejar a les Canàries. I anirem a l'Àgora per saber com s'està vivint a les illes, per parlar d'aquest conflicte polític que hi ha hagut per la decisió del govern espanyol de deixar-hi fondejar, cosa que no ha agradat al govern canari. En parlarem amb una periodista científica del diari El Dia. Després també parlarem amb un exmembre permanent de l'OMS per saber una mica com s'ha tractat aquesta malaltia, perquè no estem parlant d'una malaltia nova, sinó que, disculpeu, ja hi ha hagut casos i fins ara no ha passat res, per tant...
2: Vols aigua?
7: Ja, no, ja està, tenia una mica... Tenia el que vulgarment es diu un pollastre, disculpeu. Ja en vam parlar l'altre dia amb Fernando Simón, que no cal alarmar-se, que no estem davant d'un nou coronavirus. Per si de cas, també li preguntarem a l'excap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, per saber també quines prevencions hem de prendre, si és que n'hem de prendre algunes els que estem aquí. I després, una situació que n'estem parlant poc, però que també és notòria, que és què està passant a dins del vaixell.
2: Clar, quin gran misteri.
7: Com es regulen les normes, com obligues a tothom que es quedi dins el camarot, qui té l'autoritat, i en parlarem amb un primer oficial d'una embarcació que fa creuers, per tant, amb una persona que li podria haver passat això, però diguem-ne que per sort no li ha passat. I acabarem l'Àgora saludant el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el Xavier Gómez, que ens parlarà de la visita del Papa. A les 10, atenció. Debat sobre la vaga d'educació entre un dels sindicats que va signar l'acord, és Comissions Obreres, i un dels que no, dels que defensa la vaga, que és el secretari de professors de secundària. Deixeu-me dir que l'USTEC la vam convidar, però ens va dir que preferien no participar en debats. Ja en parlarem la setmana que ve. Després obrirem la taverna amb la Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Els que pugueu menjar aliments sòlids estareu d'enhorabona.
2: Ah, clar. Fins quan no pots menjar, tu?
7: Jo, pel meu queixal, doncs, no sé, fins que fins que em deixin, però espero ja demà ingerir alguna cosa que no sigui puré o crema.
2: Bueno, no et precipitis.
7: No.
2: Aquí la infermera, Lara.
7: Exacte, home. Gràcies, Lara.
2: Doctora.
0: La doctora
7: García. I acabarem a les 11 amb el Pedro Pardo, que ens presentarà el Rèquiem de Mozart, que vostè ha aviat.
2: Molt bé.
7: També en parlarem amb el Jordi González, d'aquesta peça universal. I ara sí, amb l'humor i els temes pendents, per posar aquesta cirereta el dia que tan bé ha començat aquest matí, no per la baixa del Canalies, pobret, sinó per un bon despertar de nou.
2: Perfecte, doncs un programa rodó al matí de Catalunya Ràdio. I ara és moment de saber la dada Mayol. Un moment.
7: Què?
2: Perquè has de saber que la Lara i jo, que ens han donat els papers amb la teva solució, ens ho hem doblegat per no veure res. I no fer trampa.
7: Ja ho veurem si sabeu el resultat.
2: No,
7: doncs
2: clar,
7: bé.
2: Això és igual.
8: Que no.
2: Però...
7: ja ho veurem. Que com que avui no hi és en Canalies, perquè se'ns ha quedat enganxat una dada sobre el cos humà. No sé si recordeu aquest videoclip on Robbie Williams s'anava traient tota la roba i després s'anava arrencant tots els músculs. Doncs bé, potser us dono una pista, perquè avui us preguntaré quants ossos i quants músculs té el cos humà. Va, comencem amb els ossos. Quants ossos té el cos humà?
2: Podes fer una forquilla? Mal curado, tu també jugues avui,
0: sisplau. Sí, jugo, però deixeu-me ser l'últim, per pensar una mica més.
2: La sala amb humor és anèmica i no serveix.
0: Ja, no, ja.
7: Vinga, va.
2: Va, jo dic 180. 300.
0: Ossos. No, jo crec que menys. Va, jo diria un centenar.
7: 206, bastant bé, la García. 206, tot
2: bé.
7: En algunes persones poden arribar a ser 210 sense que hi hagi, diguem-ne, una malformació. Hi ha algú que potser té més ossos.
2: I on el té? Per què?
7: Doncs els dits, per exemple, o en alguns músculs és peculiar. Doctor Roger, això ho ha dit Wikipedia. I músculs, quants en tenim? Va, us dono una pista. Una miqueta més que ossos.
0: Sí, més, sí.
2: Molt més o una miqueta més?
7: Jo us he donat una pista, ja no cal que...
0: Va, sóc el primer, 400. A partir d'aquí digueu el que
2: 300.
0: Tregueu.
2: 420.
7: Doncs mira, tenim 640 músculs.
2: Oh, però
7: estan duplicats. Carai. Tenim 320 parelles de músculs. Esperem que sigui quin sigui el múscul que li fa la guitza al Canalies, es posi a to aviat, perquè el que segur podem dir és que no té un os a l'esquena.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
0: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i t'ho has apuntat, eh?
10: Sí, apuntat. Té matxa, ous, truita,
0: sí.
10: Palmeretes de xocolata,
0: sí.
10: I una galeta de dàtils,
0: sí.
10: Que van fer la meva parella. Sí,
0: també
10: sí,
0: podessis esmorzessin menys coses, original. Ens en recordaríem. Sí.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
9: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
13: En un món de respostes simples, et portem la solució.
14: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
13: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
14: 12.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
15: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigui ben aprofitada.
9: Dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
2: I com cada matí tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores, ho podeu fer a través del WhatsApp dels matiners 677-101, mai sé dir aquests números, o 171, trucant-nos en directe al 93-201-7474. I a aquesta hora el que volem fer és saludar al Pere Pifarrer. Pere, molt bon dia.
16: Molt bon dia, què tal?
2: Com estàs?
16: Bé, mira, aquí estàs ja escoltant-vos.
2: A veure, des d'on ens truques?
16: Mira, truquem des de Lleida.
2: M'agrada molt perquè trobo que truquen poca gent de Lleida i m'agrada molt que ens truquis. Què fas despert a aquestes hores?
16: Pues mira, ara mateix estem sempre... M'acompanya el meu fill, us he de dir aquí que avui li fem molta il·lusió, s'ha despertat el meu fill.
2: Què dius? Com es diu el teu fill?
16: Mira, el saluda ell mateix.
2: Vale.
8: Hola.
2: Hola. Hola, com et dius?
8: Pere.
2: Pere, també. Com el teu pare. M'agrada molt. Què fas despert en aquestes hores?
8: Bueno, acompanya mon pare a exercicis, esmorzar...
2: Però és molt d'hora, eh? Tu a quina hora entres al col·le?
8: Jo a les 8:30.
2: Ah, encara et queda una estona, doncs. I dius que feu exercici? Sí, sí. Dius que esteu fent exercici? Sí, què feu?
16: Fem una mica de primer exercici, així, mobilitat i força, i després així que comenci jo més aviat. M'agrada molt començar el matí d'una forma diferent. I bueno, i m'encanta perquè sempre m'acompanyo. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada.
2: A nosaltres ens fa molta il·lusió que et truquis i mira ara que atén a qui et salude.
7: Bon dia, Pere, què tal? Soc el Mayol, com estàs?
16: Mayol, com estàs?
7: És que he d'explicar que l'altre dia vaig anar a la Universitat de Lleida perquè un amic meu, el company Francesc Guillaumet, el director de la mañana, fa classe i cada any em demana que vagi a fer una xerrada als alumnes sobre com és el matí. Jo sempre pregunto qui escolta el matí de Catalunya Ràdio, i normalment s'aixeca alguna mà i tal, i el Pere va aixecar la mà, diu, jo escolto el matí de Catalunya Ràdio, però sobretot escolto els matiners.
2: Escolta, il·lusió, eh?
7: I deixa'm dir dues coses del Pere. La primera, que va dir que era una persona que treballa, que té la seva feina, que estudia una carrera a la tarda, que com hem sentit és pare de família, per tant, que li posa molt d'esforç també per llevar-se aquesta hora del matí, i que a més va dir una cosa molt bonica, m'agrada escoltar la ràdio perquè jo l'escoltava amb el meu pare i ara l'escolto amb els meus fills, i és una de les coses més boniques que et poden dir quan tu estàs treballant aquí darrere, no? Algú que t'escolta i t'escolta amb aquesta passió.
16: Sí, sí.
2: Això ens encanta. Pere, tu a quina hora et poses a treballar?
16: Bàsicament, primer m'organitzo a fer la primera part aquesta que fa exercici i després me dedico més a tasques familiars i m'agrada molt esmorzar tranquil. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill, i és aquesta part que deia molt bé el Mayol, que ens acompanya molt perquè fem l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem totes les diferents seccions que aneu fent i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit i agradable.
2: I Pere, ens ho deia el Mayol, tu fas mil coses al dia, deus ser una persona molt organitzada, deus portar uns horaris, vamos.
16: Sí, és important. Jo t'organitzes, va molt bé, per això m'he despertat tan aviat i per això us vaig descobrir, eh? I sí, la veritat és que també disfrutant de cada moment, de les cada coses de les que faig, i el Mayol he de dir que em va fer molta il·lusió perquè, a part, ho soc sincer, perquè unes coses que volia, que vaig preguntar al Mayol quan vam fer el torn de preguntes, és realment, sé que al final vosaltres també esteu treballant i dic, ostres, se desperta de vosaltres un bon rotllo i un clima familiar molt proper. I vaig preguntar directament si entre vosaltres éreu amics i quedàveu, i efectivament me va confirmar aquesta sospita i la veritat és que me va agradar molt.
2: Ai, que bé, ai, que ens diguis això. Quina pena que avui no hi hagi el Canalies, sí. Doncs perquè aquesta trucada l'hauria emocionat i molt, però li passarem, li direm que s'ho escolti
16: i tant,
2: i que s'escolti perquè... això. S'emocionarà molt. Jo et prometem, Pere, des d'aquí, que el bon rotllo existeix.
17: És real.
2: És real.
7: Que no li hem anat a posar la manteta al Canalies perquè havíem de venir a la ràdio, però ho hauríem fet.
2: Pere, t'agraïm molt la trucada. També una abraçada molt forta al Pere Júnior de 12 anys.
16: Sí.
2: Truqueu-nos més sovint, que ens agrada molt, i a mi particularment m'agrada molt que ens truqui gent de Lleida, perquè sempre trobo, ens truquen aquí gent del voltant, de Vilassar, tothom a prop del Canalies, però de Lleida o de Terrassa, per part de la Lara...
17: De Terrassa no ha trucat ningú, i això hem de trucar.
2: Això fa mal. Però truqueu-nos més sovint. Pere, una abraçada molt forta.
16: Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
2: Adéu, Pere.

0: Figaflaues, que ens apropa cada dia més, una miqueta més a l'estiu. Esperem que ens apropi també el bon temps. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, com ho has vist?
1: Què tal?
0: Que ens solapem. Com ho has vist, Eloi?
1: Bé, molt bé. Em sap greu pel Canalies, em sap greu pel Canalies.
0: Sí, pobret.
1: No hi és, però vaja, enhorabona, perquè ho esteu tirant endavant molt bé, això.
0: És que tu fas esport, Eloi?
1: Sempre dic que la meva vida és una mica moguda, però en general esport no. M'agrada anar amb bici, caminar, córrer, aquestes coses, però no m'hi poso.
2: Jo és que crec que el Canalies es machaque massa.
3: S'ha passat.
2: Ah. Sí, s'ha passat. Això
3: amb el crossfit.
1: S'ha passat de crossfit.
2: Sí, s'ha passat de crossfit. Però bé, jo crec que esperem, vaja, que demà ja el tornem a tenir per aquí.
0: Home, sí, no? Que es prengui alguna coseta, pobra.
1: El meu marit també li passa això, eh?
2: Sí, què?
1: El crossfit, i el meu marit també li passa això, el meu marit.
2: I què, a vegades és que quede baldat o què?
1: Sí, no és que quedi baldat, és que ara mateix està lesionat de l'espatlla i és l'excés de crossfit, eh?
2: Directament, eh?
1: Sí, clar.
0: Eloi, quin temps ens espera aquesta setmana?
1: Pobre Canalies. A veure, s'espera una setmana complicada encara, eh? Perquè tindrem avui un augment dels núvols. Ara segurament començarem el dia amb sol a gairebé tot arreu. Hi ha alguns bancs de boira en algunes comarques de l'interior, però ràpidament aniran augmentant els núvols. Algun primer ruixat al litoral, per litoral de Barcelona, Tarragona, al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplaçaran cap a les comarques de l'interior. Avui segurament els més forts els tindrem al Pirineu i al Prepirineu, i també al nord de la Catalunya central, potser al nord del Pla Lleida. I aquests pròxims dies, encara divendres, bastants núvols, però poca pluja. I dissabte sí que ens passa una tongada de pluja. I en canvi diumenge tornarà el sol. I que si volem sol, sol, haurem d'esperar uns dies encara de cara a diumenge.
0: Doncs l'esperarem una mica. Eloi Cordomí, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Lara, adéu, Marta.
0: Adéu, adéu. Ricard Ostrell, molt bon dia.
4: Què tal?
0: Què, com ho has vist?
4: No et puc sentir massa.
0: Bueno, va, us deixem.
4: Ja
0: fins
4: demà. Ja ho farem.
0: Fins demà.
2: Adéu.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

etapes, però és difícil saber en quina nova sortirà. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he set bones que hi ha finals, però una redacció ja punts ja pas.

0: kristen du er, eller?
1: Nei, ikke før jeg leste dette her.
2: Du.
1: Da føler jeg meg bare en sånn
2: dum. Du må jo ha sett den naken, da.
3: La carta on l'espai de cultes està Filmin i és una pel·li que ens van recomanar uns oients, Sueños de Oslo, perquè veieu que sí que faig cas de les vostres recomanacions i me les poso a la llista. Bé, doncs el seu autor, me l'apunto, és el senyor Dag Johan Haugerud, que es va endur l'os d'or a la Berlinale per aquesta pel·li, per tant ja pot dir soc com la Carla Simón. La pel·li es titula Sueños en Oslo i el tema és, Laura, profes que s'enrotllen amb alumnes.
4: Ai, red flag.
3: Profes que s'enrotllen amb alumnes. És un tema que al principi dius malament, però
0: sí,
3: després també.
0: Primer i després, sí.
3: Seria una mica la construcció d'aquesta pel·li, que és molt tendra i molt delicada, però tan delicada i tan tendra que, segons avançant la trama, et pots despistar una mica del que està passant i que és el que m'agradaria que em compartissiu si també us despisteu una mica. Perquè en algun moment penses, ai, que bonic.
0: I no, dius,
4: no.
0: A mi m'agrada el tipus de pel·lícules que et fan empatitzar amb la persona problemàtica perquè, bueno, crec que té molt mèrit dibuixar un personatge tan bé que tu puguis arribar a posar-te la seva pell encara que estigui fent coses terribles. Però crec que en aquests casos sempre hi ha d'haver una petita rematada de crítica en què tu no puguis arribar a sortir de la pel·lícula dient que bé que em cau aquest tio, que de bo sé com ell.
3: Mira, la protagonista, en aquest cas són dues dones, és igual, però bueno, t'ho dic, una jove que està a punt d'acabar l'insti, a punt d'acabar-lo, val? Encara no comença ni a ser ni universitària.
0: És un moment delicat, sí.
3: I s'enamora de la seva carismàtica profe de francès, una dona jove, però que és la profe de l'insti, val? La protagonista és una jove molt sensible, molt lletra ferida, està escrivint ja la seva primera novel·la i clar, troben aquesta profe de llengua.
0: És que són uns topicazos, tio, a més.
3: Sí, però no només consells literaris, sinó consol, amistat, confiança, però clar, que es penja de seguida, s'enamora de seguida, val, i la història va avançant.
0: És que molt ojo amb la gent lletra ferida, de veritat.
3: La gràcia és com s'explica, perquè al principi sembla una història de ruptura, de trencament, de desamor, de desengany, no? Perquè és una història que no pot ser, perquè és la meva profe. Si fas l'exercici, aquest d'expulsar-te l'atmosfera molt poètica i ennuvolada i d'Aurora Boreal, que té aquesta pel·li noruega, doncs fa que et plantegis algunes preguntes de què està fent aquesta profe exactament, per molt jove i carismàtica
0: que sigui. Què fas fent un cafè amb la teva alumna? Ja està! És igual que sigui per comentar llibres.
3: Jo, a la meitat de la pel·li, jo pensava, ah, clar, l'amor, a vegades passen coses d'aquestes i tal, i al final de tot, quan faltan 5 minuts, et vaig dir a mi mateix, per què quedes amb la teva alumna?
0: És que aquesta és la primera pregunta que s'ha de fer.
3: Vaig arribar a una bona conclusió, Laura?
0: Sí, clar que sí, la conclusió més lògica i normal per un món una mica més just, no? I sense desequilibris de poder.
3: La pel·li té dues escenes clau. Una és quan queden la mare de l'alumna i la profe com per parlar del tema com a persones adultes, i aquí és quan la cosa es dispara i dius, no, aquesta tia està trontollant amb els seus arguments. Va.
0: Bueno, és que els pares, quan entren a l'equació, és quan tot es veu que és absurd, no? I que no té cap sentit.
4: I tant.
3: De fet, hi ha una altra, la segona escena clau és quan la jove protagonista coneix a una amiga de la seva amant, la seva profe, que calcula una mica que potser és la seva anterior ella. O sigui, comença a deduir que...
0: El patró.
3: Que potser ja és una persona adulta, però que es coneixen, perquè, el que diu la Laura, persones lletraferides, llegides, que els agrada escriure, molt cultes...
0: Que són els putos esnobs de la literatura.
3: Però aquella persona sembla que potser havia estat també alumna d'aquesta professora. Bé, i té una pel·li... té un tema a la pel·li molt guai, que és no només la mare, sinó l'àvia, perquè aquesta jove noruega també té una mare i una àvia molt llegides i molt cultes, però que comença a dubtar d'ella, de com és que ja estàs escrivint la teva primera novel·la amb 17 anys, i comença a dubtar de les seves decisions, tant emotives com literàries. Llavors sí que hi ha un punt que la noia es pot trobar molt sola, en tot el que li està passant a la vida. I trobo
0: que
3: aquí està el perill.
0: El pitjor de les relacions de poder, i això jo ho he viscut tant com a víctima com a persona protectora, diguem-ne, d'altres persones a qui li estava passant, és que tu penses que el que estàs fent està bé i, per tant, que vingui algú de fora i et jutgi i et digui el que està passant no està bé i tal, encara et fa sentir més aïllada, no et fa sentir acompanyada.
4: I es va retroalimentant i encara et sents més aïllada, tu, aleshores.
0: Clar, perquè més sents que ho has d'amagar, sents que estàs fent una cosa que no és correcta, quan tu, en principi, ho veus tot bonic...
4: I és un contra tots i contra tothom, no?, una mica.
0: Bueno, no sents que ningú et pugui ajudar i l'altra gent de fora tampoc pensa que et pugui treure d'allà. Llavors, és una situació de merda en la que l'única persona responsable de posar-t'hi és la persona que està per sobre teu. Per tant, no ho feu.
3: Doncs el que heu de fer és veure aquesta pel·li que, com us dic, va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. A mi se'm va passar per alt quan va estar a sales, no devia estar massa temps, crec, però ara la teniu a Filmin i la podeu veure. Sueños de Oslo, de Dag Johan Haugerud, que forma part de la trilogia Sexo en Oslo, Amor en Oslo, i he vist l'última directament, Sueños en Oslo, no estan lligades narrativament, però les vull veure totes. Gràcies a l'Esther i a la Su, les nostres oients, per recomanar-nos aquesta pel·lícula, i trobo que a la resta us pot interessar també veure-la.

0: els experts. ICAT.
1: Si és l'hora del compte, avui, Laia, un compte gastronòmic que porta un noi que es diu Miquel. Miquelíssim és l'adreça d'aquest compte.
2: Sí, el seguies? Jo fa temps que el segueixo i he de dir que estic enamorada, eh? Es diu Miquelíssim i ell és en Miquel, efectivament. 143.000 seguidors, eh? Segur que molts de vosaltres ja el seguiu. A la descripció d'Instagram diu cuina i pastisser, recupero receptes oblidades, cuina tradicional, menys brunch i més xup-xup. I efectivament aquest és una mica el seu lema, eh? M'agrada perquè efectivament fa totes les receptes que recupera, són tot receptes tradicionals, moltes d'elles perdudes, i les fa, a més, amb instruments tradicionals, és a dir, deixa't estar ni de batedora elèctrica, ni coses d'aquestes. Ell tira molt d'instruments com els hauria pogut fer servir la nostra besàvia.
3: Microones també fora, entenc.
2: Sí, no em fa servir pas, i en canvi fa receptes divertidíssimes, elaboradíssimes, i que tenen molt bona pinta, i que trobo sorprenents per oblidades, és a dir, coses que jo no hagués dit mai que s'haguessin cuinat a casa nostra, i sí, unes receptes ben originals, des de posar uns ous sencers crusos al caliu, allà amb les cendres, per exemple, com també fer conserva.
1: Quines cendres? No, m'he perdut.
2: Cendres, doncs agafar unes cendres de, per exemple, d'una llar de foc o d'un braser i posa els ous en cru, els posa allà i així es couen. Jo no tenia ni idea que això es podia fer. També molta part de conserva, eh? També, per exemple, com es fan els seitons amb vinagre, també com pots posar el típic, les anxoves confitades en un pot de vidre, és a dir, una part de recepta a punt per menjar, diguéssim, i també molta part de conservar, perquè sabeu que en aquella època no hi havia, doncs, mitjans com neveres, etc, i s'havia fet molta part de conservar quan hi havia un excedent d'un material. Doncs mireu, us poso perquè veieu una mica un dels vídeos en què ell una mica reivindica això de recuperar la cuina tradicional.
4: Aviam, el ramen està bé, però això és infinitament millor. Avui he fet sopa amb crosta, una sopa poc coneguda i que visualment és una barbaritat. És que venen els meus sogres a dinar a casa i en lloc de fer-los unes smash burgers que estan tan de moda, els he preparat cuina catalana de veritat. Una sopa que avui dia a Barcelona gairebé sembla un plat exòtic. Mandonguilles de porc.
2: Tal com us dic, exòtic, de veritat, aquesta mena de crosta jo no ho havia vist mai tampoc.
3: Però l'smash burger no és catalana.
2: Mira, per l'smash burger no, però saps què he trobat? Té una recepta de com fer botifarra d'ou casolana, o sigui, fer la botifarra d'ou a casa. Em sembla meravellós. Una de les eines que més fa servir és un molinet, que no sé si les vostres àvies en tenien, la meva sí, allò és un molinet que s'aferra a la taula, el colles per baix. L'havíeu vist?
3: M'està sonant.
1: Per moldre el cafè?
2: És per moldre la carn.
3: Per fer la carn picada.
2: Per fer la carn picada, exacte. Sí. La meva àvia em feia servir sempre per fer els canelons, per picar la carn dels canelons, ho feies amb aquest molinet.
3: M'està sonant molt. Sí.
2: Que sí?
3: Crec que l'he vist a casa
2: doncs
3: la
2: iaia. Doncs ell en té un. Sí. I clar, a vegades ha de recuperar aquestes eines antigues i, a més a més, no us ho he dit, ell és racialitzat i aleshores es troba amb alguns tipus d'inconvenients. Mireu quin dia que van a buscar per fer gelat, precisament, que parlem avui.
5: He quedat amb una noia de Guadapop que té una gelatera superantiga que li vull comprar. Ara, quan la compri, us l'ensenyo. Bé, doncs ja està, al final l'hi he comprat, perquè m'ha agradat, m'ha semblat que estava bé. Però quan he arribat, li he dit, hola, soc en Miquel, i s'ha quedat superestranyada. I va acabar el cotxe i es gira i em diu, ai, és que t'esperava diferent. I em diu, t'esperava que fossis més gran. I jo crec que el que s'esperava és que fos més blanc. Ara us l'ensenyo.
1: Vols que a última hora aquest racisme interioritzat ha fet un revolt a última hora, dic que t'esperava més ample, i ha posat l'adjectiu...
2: Exacte, li ha sortit. Però vull dir que també és, no? Ell explica doncs, coses que es troben al seu dia a dia, i m'encanta doncs, que tingui aquesta ànsia per recuperar, ja us dic, no només les receptes, sinó també els instruments, perquè l'hauríeu de veure aquí amb no sé què es diu, embotint, amb el budell que ha comprat, amb la màquina aquesta del molinet, de molt elegant. Jo tinc unes ganes de provar de fer la botifarra d'ou casolana, que no m'hi veig. Es diu Miquelíssim, i el trobareu a Instagram. De veritat, val molt la pena.

0: Parlant d'aquest nou concert de l'Aia al Gelateo, ja fa dies que comencem a tenir aquest bon temps, i aquí els experts donem per inaugurada avui la temporada de gelat. Gelat. La qüestió és, Laia, segons els científics, ens hem de sentir culpables? És a dir, és una guarrada, engreixa, no és bo per la salut, no n'hauríem de menjar mai...
1: A veure, mira, doncs hi ha diversos tipus de gelats i, per tant, depèn també doncs, de què mengis per si t'has de sentir malament o no, perquè és veritat que sovint si mengem gaire gelat doncs ens envaeix aquesta sensació de culpa, perquè sabem que no són del tot saludables.
2: És a dir, els processats són els bons.
1: No, això sempre al revés, Sergi. Amb tu el que faries, doncs al revés. Avui posem una mica de llum i aviam com podem menjar gelat sense sentir-nos malament. Mireu, hi ha els gelats d'aigua, hi ha els gelats a base de llet o de nata que tenen un alt contingut en sucres. De fet, un 20 o un 30% del seu pes total. Però quins són aquests gelats? Doncs mireu, els gelats considerats d'aigua són aquests, els sorbets, els polos, els gelats de gel, que són no, aquests que són directament congelats, els granissats...
0: O sigui, clar, aquests... Algú pensaria que són més sants perquè tenen menys cosa, però no.
1: No, si són d'aquests que us he dit, si són tipus sorbets o polos, sí, o granissats, doncs té 25 grams de sucre, més o menys, un gelat. Això és l'equivalent a 4 cullerades de postres de sucre. Això no és gaire bo, eh?
2: I Déu-n'hi-do.
1: I el mateix que dues boles de gelat, que són aquests que fets a base de llet o de nata, que també tenen molts greixos. Val. Aquestes cullerades, a més, ja serien, per exemple, el tope màxim del que recomana l'OMS pel que fa a sucre en un dia, tant en infants com en adults. Per tant, no
2: és
1: ho
2: dir,
1: feu
2: si
1: perquè...
2: Si donem un gelat a un nen, ja no li donem res de menjar més.
1: Exacte, perquè tot porta sucres, ja ho sabeu, eh? Sigui com sigui, els nutricionistes asseguren que si fem un gelat més tipus casolà a casa, doncs en podrem prendre molt més sovint, que això és obvi, eh? Però és que potser no és tan difícil de fer un gelat d'aquests tipus polo. És a dir, quan controlem els ingredients, sobretot la quantitat de sucre, és quan podem abusar-ne. Per exemple, podem fer servir fruita triturada i congelada. Segur que guardeu a casa algun tàper amb una mica de préssec congelat, amb unes maduixes congelats, i això és fàcil perquè llavors el dia que vols fer-te el gelat, tu agafes, que ja està congelat del congelador, i ho tritures, i tens un bon sorbet, diguéssim, eh?
2: De veritat, temps que ho fèiem a casa, això.
1: Oi que és? I no és gens difícil de fer.
2: No, ara hem tornat els processats.
1: No, Sergi. El que us deia, fruita triturada i congelada, però també podeu barrejar-ho amb iogurt, que també, si és un iogurt natural no hi poseu sucre, és ben bo i ben saludable. També podeu posar-hi cacau pur, que no porta gens de sucre, una mica de fruita seca per endolcir o per donar-li un canvi de textura, també. També podem optar per alternatives per endolcir, com un tipus dàtil, per exemple, que ja porta també... És molt més saludable que no pas el sucre, no cal dir que el sucre blanc. També val la pena recordar un parell de mites al voltant del món dels gelats. Primer, que hi ha una temporada de gelats. És a dir, això per què ho hem establert així? Roger, tu potser ens podràs il·luminar, que vas treballar de gelader, però...
0: Jo feia el que em deia, no sé, perquè a l'estudi hi havia més feina i em van fitxar a mi l'estiu.
1: Clar, però és veritat que a les nostres latituds és tradició començar a menjar gelat quan apunta la calor, clar, perquè dius, oi, quina calor que tinc, em ve de gust un gelat.
2: Home, tu menges gelat, jo què sé, al novembre?
1: Jo no, però per què passa això? És a dir, en alguns països nòrdics, o de fet a la majoria, es menja gelat tot l'any. Mm-hmm.

0: normes de quilo.
1: Tant si és gener com si és mes de març, no? Els afecta, no, no fan perquè tinc, ai, quina calor que tinc. No, és que trist que estic. O sigui, el detonant per menjar és diferent.
2: Clar, però quan trenquen les parelles al setembre encara és estiu. O sigui que...
1: Sí, llavors coincidia amb una petita coincidència. I l'altra mica també és que el gelat no es pot menjar quan fa fred perquè és dolent pel refredat, pel mal de coll. Doncs això és totalment fals. El gelat és un molt bon remei quan tenim mal de coll perquè és analgèsic i si a sobre el feu de cítrics, encara millor, perquè ens aporta vitamina C.
2: I fa baixar pel coll.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laura, algú s'ha enrotllat amb algú, algú s'ha separat d'algú...
1: A veure, sempre tirat... pregunteu directament això com si passés cada dia de la vida i això són veritat... notícies extraordinàries, sempre.
2: Sense anar més lluny, tu, bueno, és igual.
1: A veure, però que jo no soc cap celebrity, m'entens?
2: Bueno, una mica
1: Ai, va, per favor, no donem cap més exclusió
3: de
1: la
3: meva vida personal. Soc
2: famós català, no? Exacte, sí, tothom és un famós català.
1: Famós català, no n'hi ha cap, ja t'ho dic ara. És lamentable ser famosa a Catalunya.
2: Aitana és una famosa catalana.
1: Bueno, va, parlem de famoses catalanes, però que lamentablement és perquè són famoses mundialment, no només aquí. Famoses catalanes que haurien de ser encara més famoses. Bueno, catalana no és, però si jugues al Barça, una mica catalana ja ho és.

0: Patrick Guijarro posant l'accent a la O,
1: sí,
0: perquè
1: igual,
0: els
1: hi... La suda de rima, o sigui, aquí el que ens agrada és una mica de festa, i jo he de dir que jo quan vaig veure aquest vídeo de la Quica Nazaret cantant el Café con Ron de Bad Bunny, així, en un bar, intentant versionar-la per la seva final de la Champions, vaig pensar, home, ja tocava, no?, una mica de festet al vestuari del Barça, tio.
0: Perquè cal, dir, sí, cal dir que aquesta cançó està triomfant moltíssim per fer tota mena de cançons de futbol. L'estan utilitzant a tot arreu. Vull dir, la sentireu gairebé a cada equip del món.
1: Bueno, és que Bad Bunny, ell és lo más.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, això, com que els del masculí ara mateix...

0: No estan per celebrar masses coses, que jo sàpiga, fins que no guanyin la Lliga.
1: Pot ser aquest diumenge contra el Madrid.
0: Esperem. Doncs els moments icònics de festius ens han de donar les noies i jo ja estic molt a favor, tio.
1: Home,
0: clar que sí,
1: clar
0: que sí. A més, aquesta tia, em sembla, ja dic que jo no en sé de futbol ni res, però és que només com a personatge, sisplau, que els que la portin a tot arreu, a l'equip Canoseret. Bueno, a més, ha après català, que ho sapigueu.
1: No,
0: he escoltat una entrevista d'ella dient... Jo vaig dir si venia a jugar al Barça havia d'aprendre català. I fa totes les entrevistes en català.
1: I la Vicky López, nascuda a Madrid, que també la vaig veure a l'InfoK, adreçant-se en català, responent totes les preguntes en català. I
0: mira,
1: això,
0: només
1: que
0: diré,
1: aquí,
0: els homes que n'aprenguin.
1: Bueno, Fermín López, nascut a Andalusia, i el tio també va aprendre el català. Fantàstic.
0: Oh, totalment, n'hi ha de nascuts aquí que no l'han parlat mai.
1: Exacte,
2: però
1: si
2: ja no és només això. L'altre dia em vaig connectar, em sembla que era mirar el compte de l'Aitana Bonmatí, que tenia fotografies al seu compte d'Instagram llegint llibres. Que això, quin futbolista tio? Ho
3: perquè futbolista.
2: Clar, un cop futbolistes, no, els futbolistes homes...
1: No,
2: o sigui, la mateixa imatge, un futbolista home i un llibre no s'ha vist a la vida
0: Bellerín.
2: Després de Pep Guardiola.
0: Bueno. Bellerín fent les seves coses d'esnob.
2: Sí, però bueno, una excepció. M'enteneu?
1: L'Oleguer preses.
2: Sí, l'Oleguer i el Pep, ja està. Sí.
0: Bueno, hem de tornar a parlar de Bad Bunny, perquè també s'ha viralitzat una mica, que és la gràcia de cada any, el seu look de la Met Gala, que és aquesta gala benèfica que fan als Estats Units. Jo no acabo d'entendre tampoc els beneficis a on va. No entenc mai el tema del tema de la festa temàtica, perquè és una festa temàtica en què tu et donen una mena de titular estrany.
2: Una premissa xunga, sí.
0: Em sembla que aquest any era com... moda de l'antiguitat o art de l'antiguitat o alguna cosa així. Llavors hi havia gent intentant com simular que era una escultura clàssica.
3: L'escultura molava bastant, perquè a més era una model, no sé si alemanya, bueno, una model europea, que lluny de decidir anar sexy, semblava veritablement una d'aquelles escultures del Renaixement, que estan fetes de marbre, però que les teles sembla feta de seda.
0: Molt poc hot.
1: I feia veure que no tenia braços.
3: No, però n'hi havia una amb quatre braços, també, que anava com una deessa hindú. Com diu la Laura, la majoria de gent passa una mica de la premissa.
0: Cadascú la interpreta com li dona la gana. Busqueu els vestits, perquè, clar, realment són molt estrambòtics, es fan dissenyadors famosos, etc. Llavors la gent, doncs, allà va una mica a viralitzar-se i a donar la nota, ja t'ho dic ara. Bad Bunny, com va anar? Doncs va anar disfressat d'avi. Moda de l'antiguitat? Doncs l'antiguitat dels meus avis.
1: Es va que anava sobre un pintor, no? Ho van dir ahir.
3: Un oient va detectar que deia que aquest personatge era... O sigui, Bad Bunny
0: no dubto que té mil capes, també, sí, la disfressa.
3: Un oient deia que feia d'un cosplay d'un personatge d'una pintura francesa.
1: Sí.
3: I la model que us he dit es diu Heidi Klum, que no volia que es quedi així penjim-penjam, que és una model alemanya que sí que va seguir el fil per randa la premissa de la Met Gala.
2: M'agrada perquè en algun moment hem passat de veure que com que estaven, diguéssim, engalanats, però com si volguessin anar com vestits de traje, vestits guapos, diguéssim, a anar disfressats. Ja diem directament la disfressa. Vull dir que en el moment s'ha acabat una línia aquí que no sé si la premissa era una festa de disfresses.
0: Bueno, passa una mica com a Carnestoltes, que aquí cadascú interpreta com vol. Hi ha gent que es disfressa de manera més ridícula que et pots tirar la cara, gent que es fa disfresses molt currades, molt espectaculars, però que no podries anar a cap altra festa amb allò, i hi ha gent que simplement es vesteix una mica bé i ja està.
2: I posa un complementet.
0: Exacte. Més gent que hi havia a la Met Gala. Una altra persona que ha aconseguit viralitzar-se amb el seu vestit, disfressa, digueu-li com vulgueu, és Katy Perry, que anava com de cavallera medieval, i llavors portava la típica reixeta que porten els cavallers, així com que se't veu només la rodona de la cara, amb una porteta metàl·lica,
3: de fet, jo,
0: que se l'anava obrint i tancant.
3: Jo ahir en directe, que mirava una mica les fotos de matinada, jo vaig dir tranquil·lament, la Katy Perry necessita guia perquè no hi veu res. Però hores després vaig veure el que acaba de dir la Laura, que hi havia una porteta, és com una màscara d'esgrima, però tota opaca, però que s'ha d'obrir per veure-hi. Sí.
0: Clar. La qüestió, ja et dic, que és donar el cante en aquesta gala.
2: Clarament, aquí jo només la nota.
1: Sembla una bombolla Freixenet, per favor.
0: Una altra persona que va anar a la Met Gala i em sembla que per segon any consecutiu és la Rosalía, la nostra diva catalana, que em sembla que és l'única catalana que hi va.
3: Aquí ja vam dir que ens molava el seu vestit, inspirat en un quadre de Dalí.
0: Sí, a mi m'agrada força, però és veritat que és una mica lliure interpretació. O sigui, no és alguna cosa identificable que dius, va d'àvia, va d'escultura grega, va de lluitadora d'esgrima. No, no sabem de què va. No sabem de què va Rosalía, no passa res. Anava guapíssima.
2: És el que té l'art, que cadascú identifica el que pot.
0: Tu pots triar una guapa, jo penso que sí. Tots els Rosalies de triar una guapa i punt. Ara, m'ha agradat una dada que ha tret algú per X, per Twitter, que és que diuen, Rosalía, la primera artista que aconsegueix ajuntar tres persones amb qui s'ha enrotllat o que són les seves ex en una mateixa Met Gala, perquè hi havia Raúl Alejandro, evidentment, la Hunter Schafer d'Eufòria, i la Loli Bahía, que és amb la persona amb qui ara mateix en principi se l'està relacionant. Tots tres, tots allà. I diu, se me ha juntado el ganado, que és aquesta frase que... que diem a vegades quan sortim de festa i sabem que hi haurà tot de gent amb qui hem tingut històries.
3: La Hunter Schafer, guai, però clàssica, també...
0: Sí, no van arriscar cap de les tres exparelles de la Rosalía, no va arriscar amb l'outfit, que bueno, també s'agraeix perquè així no es fan memes i no es fan històries, no se'ls va donar gaire atenció. Hunter Schafer, que per qui no sàpiga qui és, recordem que surt d'Eufòria, i és el motiu segurament pel qual Rosalía, després d'haver cantat, em sembla, una cançó per la banda sonora de la segona temporada, no sé quina temporada d'Eufòria, es van conèixer, van tenir aquesta petita història d'amor, i Rosalía ha acabat participant a la sèrie d'Eufòria, aquesta nova temporada que acaba de sortir, on té una escena que s'ha viralitzat també moltíssim, perquè la veritat és que fa força gràcia.
4: Because this Spanish hood rat is jealous of you.
5: Hood rat de qué, pedazo puta?
4: Hood rat, hood rat, that's what you are.
5: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda, te cojo y te rajo, hija de puta.
0: És una escena d'Eufòria on s'enfronta...
3: Xunga no, són dones que treballen de strippers i viuen en un context de la nit difícil.
2: Bueno, però ella està xunga, home, no fotem.
0: S'enfronta amb la Zendaya, que és la protagonista.
2: Amb la Zendaya, més ni menys.
0: La insulta en castellà, és meravellós. Hi ha com tot de gent comentant com estan més potent l'insult en castellà que en anglès. Clar, a més a més la veiem a la Rosalía en un paper com de xunga estranyíssim, quan ella sempre és molt políticament correcta i molt dolça.
1: És un bonxonito, d'aquí.
0: Sí, és personatge, no? I estar en actriu.
3: A mi em mola que la primera escena que surt, crec que és el capítol 2, parla amb el jefe, amb el mafiós, el jefe del lloc d'estriptease, que a més trafica amb droga, li fot també una aranga i el tio li respon, I don't speak Spanish. També perquè potser als Estats Units se van pensar que tothom el parla, bueno, i quasi, però bé. Paper molt breu, igualment, amb la Rosalía.
0: Sí, no, ja sabíem que seria anecdòtic, però no sabíem que ens donaria aquests grans moments, saps? Jo pensava que seria un personatge secundari que fins i tot potser parlaria en anglès.
3: Qui vagi el dia que ens expliqui què li sembla la tercera d'Eufòria, que res, han sortit 3 o 4 capítols només, no? Encara, poquets.
0: Sí, jo de moment encara no he començat, però he vist aquesta escena i he dit, sisplau, hem de comentar.
3: Tots els personatges estan fatal. O sigui, la Sidney Sweeney...
2: Això no és nou, la primera temporada ja passava. Jo per això ho vaig deixar.
3: I trobo que la Ru, la Zendaya, la protagonista, que a més a més treballa en alguns moments de mula, passant droga dintre el seu cos, és potser de les més centrades de la resta de personatges.
0: I és de la que estava més pirada, les primeres.
2: Sí, sí.
0: Imagina't, mare de Déu. No, és tan fatal. Vale, aquí també jo crec que està força malament de la testa ara mateix, és Shakira.
6: En aquest país, el Brasil, té més de 20 milions de madres solteres, sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: Bueno, si no ho heu entès aquí, Shakira en perfecte portuguès, fa un al·legat a les mares solteres, que està perfecta, o sigui, fins aquí, tot bé.
3: Sí.
0: Mares solteres que surten cada dia a lluitar pel benestar de la seva família, per aixecar els seus fills, tal, fins que al final de tot ella es tira el rotllo i diu, jo sóc una d'elles.
2: Home, no.
0: És com,
1: home.
0: Què dir-te, Shakira? Que sí, que molt bé que estiguis soltera.
1: Sacrificada, Shakira, sí.
0: Però classe treballadora no ets, amor, vull dir que segurament els teus fills no els has ni netejat els calçotets,
1: no?
2: Que sis nanis, noia, no.
1: A veure.
2: Sí que, punt a favor, que m'agrada molt com parla portuguès. Ja voldríem veure tothom de parlar hispana parlar portuguès també.
0: I tots els artistes que van a fer gires mundials que com a mínim sapiguessin dir bona nit en la llengua de l'altre.
1: Jo crec que fins i tot hi ha una sensibilització. Colòmbia està molt a prop de Brasil. Vols dir que hi ha aquí un...
2: No ho sé, perquè per
1: una necessitat, no?
2: Per una qüestió de majories a Llatinoamèrica estic convençuda que són els brasilers qui sempre han de canviar el castellà i tots els brasilers parlen castellà i m'agradaria veure tots els hispanos parlant en brasiler.
1: No,
0: un tema que no domino.
3: Potser algun dia... Jo la Shakira me l'imagino algun dia, algun dijous, que no té qui els recull els fills, ha d'improvisar a última hora, no?
0: Segur que s'ha plantat a la porta de
2: mare. Segur que demanes algú me l'aguanta, sisplau. Segur, seguríssim.
0: Bueno, en fi, Shakira, com sempre, pixant fora de test, de veritat, és que no hi ha manera de portar-la pel bon camí. I mira que a mi m'agrada Shakira, que jo m'agradaria poder-la defensar, però és que sempre acaba liant-la amb algú.
3: Sí.
7: Els experts i CAT.

0: parlem de la indústria armamentística, i no només d'això, sinó dels missatges, però aquesta indústria que no s'aturen des que Donald Trump va començar a escalfar el pati fa uns mesos exigint, ja ho sabeu, a Europa que produïssi més armes. Doncs, Laia, ara és l'Observatori de la Indústria de la Càmera de Comerç de Barcelona qui clama per un augment de les inversions en defensa. Diuen aquesta paraula, no?
1: Es diuen defensa, però van dir armes.
0: Però es podria dir...
1: pistoles, sí,
0: no,
1: sí.
0: Es podria dir invertiu més en armes.
1: Exacte, és el que diuen. És un informe que ha emès aquest organisme i s'hi afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en només 5 anys. Per alguna raó, han oblidat adjuntar a l'informe dades com, per exemple, quantes persones moriran quan es facin servir totes aquestes armes que s'haurien de fabricar al nostre país.
0: Allò que et poso el mail, t'adjunto tal, ja dono per fet.
1: Clar,
0: i no faig tot el clip.
1: Veig que aquí s'han descuidat. També no dubten a detallar, en canvi, els milions d'euros que diuen que alguns hi guanyarien. També se n'haurien de dir qui serien els que els guanyarien.
0: Perquè si no hi hagués negoci no es produirien, dius.
1: Exacte. I també els suposats, perquè encara no els hem vist, llocs de treball que es generarien. I també a quin preu, eh? Tot això una mica se n'obliden. Però, si no m'equivoco, tampoc és que hi hagi un atur galopant al nostre país i, per tant, no sé si és ara el sector en què realment cal invertir i posar tot de gira a fer pistoles com si no hi hagués demà, eh? En tot cas, com que vivim en un món capitalista, els càlculs de la cambra sobre el potencial de les tecnologies militars només els tradueixen en diners, que és el que els interessa, diners, diners, diners, quan donaria tot plegat. Segurament els importa poc per qui, però ells consideren doncs, que és una oportunitat perquè algú guanyi diners. Fins i tot el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ho ha qualificat de bona notícia, això d'augmentar el sector armamentístic, perquè és veritat que les polítiques de pau i no violència doncs a ningú no li semblen una prioritat quan hi ha l'oportunitat d'embutxacar-se uns quants calarons. Pitjor encara, el conseller amenaça: com que la intel·ligència artificial es carregarà molts llocs de treball, ens hem de començar a posar les piles i impulsar altres sectors. I li ha semblat doncs, que contribuir a fer al món un lloc molt més violent doncs és el que cal ara mateix la indústria armamentística, posar-li l'accelerador. Per sort, però, el pacifisme de la ciutadania és encara de moment incontestable, la gent no s'ha mogut, i llegim a Nació Digital una enquesta també d'aquests dies que ha fet el Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió, on constatem que només un de cada quatre catalans voldrien augmentar la despesa en defensa. Potser, doncs, s'hauria de fer més cas al criteri de la ciutadania. Per contra, el 36% dels catalans es decanta per mantenir la inversió actual, la inversió de defensa al nivell actual, mentre que un 34% prefereix fins i tot reduir-la i prioritzar altres polítiques. Ves que no diguin, a veure, senyors, millor invertim en trens o millor invertim en educació, que no pas invertir en fer armes. Ves que no tingui la gent així de sobte una clarividència. Per ideologia, que ho sapigueu només, dada de l'enquesta també, els votants que s'identifiquen amb la dreta són partidaris en un 45%, és a dir, tampoc no arriben ni a la meitat, d'augmentar la despesa en defensa, mentre que els votants de centre-esquerra o d'esquerra són els menys partidaris de fer-ho, només amb un 27 o un 18% de persones que volen realment augmentar la despesa en defensa i invertir més en armament.

0: Hora de parlar de teatre. Ja s'ha fet pública tota la programació del Festival Grec. Teniu un munt d'estrenes teatrals, d'arts escèniques per veure, i moltes d'elles a l'aire lliure, que també és una nota a posar, però la sabidoria la té la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sí que hem de dir que moltes coses s'han exhaurit, molts espectacles ja han només sortit les entrades, però ens portes una bona ruta pel Grec 2026.
1: Sí, també us faré una mica perquè us pugueu ubicar què és el Grec, com funciona, etc. Llavors, el Festival Grec és un festival teatral que es du a terme a la nostra ciutat estimadíssima de Barcelona, i on es poden veure propostes internacionals a casa nostra i també produccions pròpies. Què passa? Que porten los grandes de los grandes, per dir-ho d'alguna manera. Ve un espectacle, per exemple, que es diu Ophelia's Got Talent. Si busqueu imatges online veureu que és una proposta increïble a nivell escenogràfic, o artistes de renom internacional, com per exemple Romeo Castellucci, que van a llocs molt diferents de la nostra ciutat. O sigui, no només ensenyim a teatre, sinó que també anem a museus, a espais oberts, espais tancats. Vull dir que la proposta és una mica canviar el paradigma del que concebem com a teatre.
0: I m'he apuntat la companyia Colunca. Els coneixes?
1: Sí, i tant. Fan diversos espectacles, de fet. En fan tres.
0: Ho dic perquè em volen les titelles. Sempre és de les primeres coses que em miro. I a més, és fàcil repassar el cartell i qui són aquests. Són Colunca. Val.
1: I tant. Doncs mireu, per exemple, podreu veure en aquest cas tres espectacles de la mateixa companyia que són diferents. Per tant, també és xulo poder veure com aquest trànsit, no? De dir com una mateixa companyia produeix tres peces diferents. Jo la tinc apuntada també i tinc moltes ganes d'anar-hi. Llavors, què passa? S'exhaureixen les entrades a un ritme frenètic. Per tant, jo us aconsellaria que tots i totes anéssim a buscar-les. Perquè us feu una idea, va sortir la programació del Grec i en 9 minuts s'havien acabat les entrades per diversos espectacles que es fan. O sigui que tothom a córrer. Vale. Llavors, perquè ens entenguem, hi ha els espectacles que es fan al mateix Teatre Grec, que només per l'experiència ja val la pena, perquè és preciós allà al Teatre Grec. I per com fa molta calor, que això sí que és una cosa que em parla, que heu d'anar previngudes, normalment et donen un bano i una revista perquè et puguis allà acalorar.
2: Refrescar una mica, perquè la cosa és que és l'època pitjor de l'any, no? Una mica.
1: Sí, exacte, però a canvi pots viure una experiència ben bohèmia com és estar en un teatre gaudint de l'aire lliure. Llavors, també hi ha programació de curta durada, diferents teatres de ciutat, que són dos o tres dies, que són aquestes coses flash, i després sí que hi ha una programació més extensa. Llavors, hi ha una pàgina web molt currada amb tota la informació, jo recomanaria que anéssiu allà a mirar, però llavors, perquè així, molt ràpidament, perquè sapigueu que hi ha un espectacle que es diu La Truita, que és amb un repartiment de luxe, Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, entre d'altres, que és una comèdia que es desenvolupa a partir que una de les filles de la família es nega a menjar fricandó perquè s'ha fet lactopescato vegetariana. Wow. Llavors, això és sota la direcció de Ferran Urzet. Llavors, divertit, ràpid. Després també hi ha El retret de Dorian Gray, que és l'Àngels Gunyalons que es posa a la...
0: El retret. Pues, em quedo jo per fer la paròdia, sí.
1: Doncs mira, l'Àngels Gunyalons en aquest cas es posarà la pell d'Oscar Wilde, i amb en Marc Rússic a la direcció i en Jordi Cornudell a la direcció i la creació de la música, seran acompanyats d'un trio vocal masculí i un quintet de corda, mentre que explicarem tota aquesta història de Dorian Gray. Llavors, també, una cosa que jo tinc mil ganes de veure, que és Factory, Somni d'una nit d'estiu, que és una adaptació de l'Àlec Rigola, d'aquest clàssic de Shakespeare, que té un repartiment increïble, amb moltíssims actors en un espai tan menudet com és el Hairbreak Hotel, que ens transportarem a la Factory Warholiana per entrar en una nit màgica de llibertat i bogeria, no? Veurem com aquest somni d'una nit d'estiu, en aquest cas, l'ubiquem en un altre lloc. Uh-huh. Però després també tenim noms com Lorena Nogal, Núria Guiu, Colunca Teatro, Angélica Lidl, gent, és fortíssim això, Pepe Lolo, Alexandre Durant Davis, Ben Atia, vull dir que són noms ben diferents entre ells, o sigui que és una proposta molt extensa i diversa, que us recomano que hi feu un cop d'ull i aprofiteu, perquè són d'aquells espectacles que quan te'n perds un, tens la sensació d'haver-te perdut una cosa, de dir, això realment serà
2: valia
1: molt complicat
2: la pena
1: de tornar-ho a veure.
2: Mm-hmm.
1: Me n'hauré d'anar a un altre país per veure-ho.
2: Clar.
1: Llavors, aprofita que ens ho porten a casa i que no ens hem de gastar 100 euros per anar-ho a veure a Berlín, sempre és una bona oportunitat. I a més, si teniu cultura jove, ho tindreu a preus més que exclusius. Així que aprofiteu i compreu les vostres entrades.

0: I pel que fa a la música en directe, t'has quedat amb un concert aquest dissabte a Vic d'en Guillem Roma.
1: Així és. I és que el cantautor usonenc presenta el seu nou disc Ritual d'Expropiació, que també fa una aposta més escenogràfica en aquest cas i també porta ballarins a l'escenari. Vull dir que és més un show complet. Aquest espectacle el podrem veure a l'Atlàntida de Vic aquest dissabte 9 de maig i veurem com en Guillem Roma segueix sent crític amb el sistema, però també indaga en aquesta idea del jo, que tot sovint ens martiritza, tot també experimentant amb unes bases més electròniques.

I reconeixem el Guillem Roma de sempre, poètic, polític, però també molt poètic i sensorial. I que ens recorda també la importància d'anar sense pressa i gaudir del camí. Com, per exemple, amb la cançó Sense pressa. No,

L'espectacle compta amb coreografies de Cora Leiva, que és ballarina de Maria Arnal, entre d'altres, i un disseny de llums potent i trencador d'Àngel Guilanyà, que també és qui fa les llums del Lil Dami, el Ferran Palau, i és tota una oportunitat, crec, de gaudir d'un bon espectacle i a sobre amb bona música. Ben diferent entre ella, com per exemple amb aquest tema que es diu Amor, Amor, Amor. Amor.

0: Així que ja sabeu,
1: és guai,
0: si aquest
1: eh?
0: Dissabte 9 de maig voleu anar a l'Atlàntida a escoltar-lo, jo crec que serà tota una oportunitat. I perquè el Guillem Roma mola molt, a mi m'encanta.
1: Sí, sí, sí, a mi m'ha un bon rotllo.
0: I notes que sap de música, que això ve de gust, que dius, no és només una producció superficial, sinó que aprofundeix en el missatge, en l'obra.
2: Un dia va venir aquí una estatua asseguda i feia bromes de Mozart.
0: Sí,
2: bé, avui hi ha una època molt guai, que és entre Sant Jordi i els grans festivals, que és l'època que m'agrada molt, que és la dels prefestivals. Allà t'apuntes, et fan un petit tastet, et conviden alguna cosa, trobes algú que potser anirà al festival gran, o que segur, i que potser us la trobareu. És a l'època dels prefestis i te n'has apuntat un, la presentació de l'Ambassage.
0: Així és, i és que tindrem les al·lèrgiques al polen en aquesta presentació del festival, i també és aquest 9 de maig, o sigui que és un dia potent a nivell cultural. I tant. És el concert de presentació del Festival Ambassage, com hem comentat, i que en aquest cas es farà la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell. I és que després del llançament del nou disc que es diu Alarma, que destaca doncs, pel seu gir rocker i grans col·laboracions com, per exemple, amb el Joan Manuel Serrat, fortíssim, ens presentaran aquest àlbum que és festiu i ballable per donar l'inici a aquest festival que és l'Ambassat meravellosíssim, que es durà a terme els dies divendres 15, 16 i 17 de maig. I, com sempre, entrades per cultura jove a preu més que exclusiu. Podrem veure els grans coneguts de casa nostra i que sonen contínuament a ICAT, així que, oients dels experts, aproveiteu que la contrasta contra jove estan en preu regalau.
2: Ens quedem amb aquest adjectiu i amb les al·lèrgiques al polen. Rita, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Ja.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui punxem aquí a la secció Worse Than Ever un tema de la Katy Perry. I haig de dir que a mi em fa mal el cor perquè la Perry ens ha deixat temacles, eh? Com per exemple X aquel. D'altres més nous com Roar. Temes que ens remeten als focs artificials. O aquella cançó que es deia Last Friday Night. Però Ailas va arribar l'any 2024 i la publicació del seu àlbum 143. I el disc diríem que no va ser el millor de la seva carrera. Ho diem perquè va ser designat pitjor àlbum de la seva discografia, pitjor àlbum del 2024.
2: Però què vol dir pitjor? Qui dona els premis a pitjor?
1: Diverses revistes van fer un top i bueno, estava encapçalant-lo a tot arreu. I també diuen que és del,
2: a veure,
1: dins del top 10 de pitjors discos de la dècada dels 20.
2: Et té molt hater, la Katy Perry. Jo crec que no s'ho mereix. Ella és una diva del pop i a més et dona molt d'espectacle.
1: És
2: que
1: el
2: crec
1: xarango
2: que
1: mundial?
2: Tampoc tant, jo crec que
1: és
2: no.
1: És duos mundial?
2: És que per mi no, saps? Vull
3: no,
2: dir, per
3: no,
2: mi,
3: no,
2: perquè jo crec que està molt per sobre.
3: Té, vaja, no sé,
2: crec
3: per sobre...
2: Per sobre
3: de xarangos.
2: I de xarangos.
3: Ah, de xarango,
2: sí,
3: no.
2: Sí.
3: Bueno, no és mundial, però equivalent.
2: La tia sap com fer el xou.
1: Jo sóc bastant fan de la Katy Perry. El que passa és que és veritat que les cançons d'aquest disc no són les millors que ha fet, per exemple.
4: Abans d'això, pots anticipar sí o no el vestit de la Rosalia? Sí o no? Ja està.
2: Sí, per mi sí.
4: Sí. Vale, continuem amb el Worse Than Ever.
1: Doncs cançons com, per exemple, la que sonarà avui, Gimme Gimme, que són avorrides a matar amb lletres com Dóna'm, dóna'm amor, deixa de fer-me perdre el temps, gatet, gatet, vols venir a festejar aquesta nit? Tripi, tripi, papa, porta'm de passeig, si vols el meu cos has de fer-me volar al cap. Acompanyada del raper 21 Savage, que li diu, jo sóc com Amazon perquè tinc tot el que busques.
2: És que clar, sí.
1: A veure.
2: Apuradet.
1: Lògic, oi que sí?
2: Sí, però ja no estan pitjors.
1: La Worse Than Ever d'avui, aquesta. Gimme, gimme.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola en sentit nord i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en direcció Barcelona. Des del Llobregat l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Avui no faltaran els ruixats una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserà, Collserola, també dels dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que aquests ruixats s'estendran d'una forma molt més evident, especialment al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins al Ripollès. També hi haurà marxa per Clariana, sobretot a la Costa Brava, i amb una tarda que si fa no fa serà com la d'ahir pel que fa a la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar-li al govern que es reobrin les negociacions de millora de les condicions laborals i del sistema educatiu. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i la Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
5: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
6: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
4: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: A Lleida, quatre sindicats d'educació han ocupat els serveis territorials com a mesura de protesta. Denuncien l'immobilisme del govern i que no s'ha avançat en cap de les mesures que reclamen els sindicats. Tots ells també han fet una crida a la vaga unitària del 12 de maig i a la gran manifestació de Barcelona. Insisteixen en que res ha canviat i demanen mesures reals. Rosa Aguilar és portaveu d'USTEC a Lleida.
7: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canviï de parer i, sobretot el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
1: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts, també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores i les educadores d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
8: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides el curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
9: El tema de les sortides i colònies és una, són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de... o sigui, és per voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és... hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
1: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
10: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram. Ella és dominica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos
12: tan
1: aviat.
12: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: El lema de la visita del papa a Espanya és Alceu la mirada. En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
12: Mira, a mi quan em van proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna. Quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització, enmig de la desesperació la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important, com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan ens convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del papa Lleó.
1: L'agenda del Papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'Estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
12: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, el ve evidentment a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la bellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la bellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del Papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial, i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, el primer venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el Papa francès tenia també pendent, i per això la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues aquestes són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre, i que ens anirà sorprenent com el Papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'Evangeli no incomoda, vol dir que no mentés l'Evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del Papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
1: Perfecte.
12: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
1: Sor Lucía Caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
12: Moltes gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
13: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
14: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. clínicos.
4: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
15: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
4: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
16: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
17: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a algú que són

0: El Barça disputarà una nova final four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
1: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
0: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
2: Ho donarem tot, com ve dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, farem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
0: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers quatre partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
3: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
0: Els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
4: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
5: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
4: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: El cicle de l'aigua és fonamental per mantenir la temperatura del nostre planeta. A mesura que s'evapora i s'eleva des dels oceans, també s'emporta el calor de la superfície de la Terra i regula la temperatura de l'atmosfera del planeta, d'una manera semblant a la suor que manté el nostre cos fred. A causa de la seva elevada calor específica, l'aigua absorbeix i cedeix la calor més lentament a la Terra. Les grans masses d'aigua, mar i oceans, actuen com a termòstats gegantins que regulen les temperatures del planeta. Els corrents d'aigua gelada també ocasionen canvis en el clima, fent que els hiverns siguin més freds. Per això, les poblacions costaneres de la mateixa latitud tenen temperatures tan diferents. De manera natural, el clima ha variat molt al llarg de la història de la Terra i ho continuarà fent, però en els darrers temps està canviant no per causes naturals, sinó per l'acció de l'ésser humà. L'atmosfera no està preparada per fer-ho. Està registrant un augment constant de les concentracions de diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle a les capes més altes de l'atmosfera, al llarg dels darrers 150 anys. La raó principal és la crema de combustibles fòssils, com el carbó, el petroli derivat i gas natural, els més utilitzats per les indústries, el transport i la vivenda. Això genera l'anomenat escalfament global, que porta moltes conseqüències desfavorables relacionades amb l'aigua.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com la mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
4: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
3: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21ª edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb dues avaries. La més recent, a la C33, a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10, a l'altura de la Barceloneta, i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al Nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C58 des de Sant Quirze i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament, els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als Dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu Lleidatà. Hi haurà marge, però, per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem suar en titulars. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
5: Clar. Principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les adients, depèn de la del finançament de la Generalitat.
3: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
5: Clar. Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, una sola persona que està educant, doncs això, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això, i per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies, i tot això produeix doncs, un problema molt gran.
3: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
5: Clar, per això nosaltres diem de, vull dir que sí, que hi ha una, tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir que ara el finançament és 1.800 per infant i el que calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia i és un propi problema perquè falta un finançament. Com ho han de fer els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades no poden, i això vol dir que, vull dir que no, ja, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer, doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
3: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Vale, a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
7: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
6: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
3: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
4: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
3: Un papa Lleó 14 que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: Anem. Anem camí de 7:45 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
8: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
9: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
8: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
10: El meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
3: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
11: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I, de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
3: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors de Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
12: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, emmarcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
10: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
12: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
3: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
13: S'assessora tant a la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i, per tant, ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i, per tant, assessorar-la en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que, per tant, necessita de l'acompanyament.
3: El REC.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del REC s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
14: Una nova edició del REC.0, el Festival de Moda, Cultura i Gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
15: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
16: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
17: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
14: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
3: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
18: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
3: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
19: Acumularem tot, com deia el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
3: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. Us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica en David Navarro.
20: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
21: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
20: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
3: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellvé.
22: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'orquestra de corda del Conservatori, també de l'orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
23: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Nacional de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent. I, evidentment, evidentment, en el marc del 150, és un dels concerts principals d'enguany.
22: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim la cuina mediterrània tan integrada que potser sovint no la valorem prou. Per sort, hi ha iniciatives que la promouen alhora que posen en valor els beneficis d'una alimentació conscient, de qualitat i de proximitat. Entre el 8 i el 10 de maig, la 12a Fira Empordà, Cuina i Salut, omplirà Torroella de Montgrí d'activitats gastronòmiques, saludables i familiars. Des d'aquest municipi del Baix Empordà ens proposen tornar als orígens, posant al centre els productes de quilòmetre zero i la slow food. Per posar-ho en pràctica, la fira compta amb tallers de cuina saludable, xerrades, tastets, espectacles, cercaviles i un mercat ple de parades per descobrir aliments de tot tipus. També hi haurà show cookings, demostracions, ambada parellada, Laura Serra i Alba Pernia. A banda de cuina en directe, a la programació hi trobareu propostes com el taller Memòria de Peix per descobrir els secrets antics de la pesca de riu, un itinerari per conèixer la fauna invasora i protegida del riu Ter, un taller de planter de temporada o un d'abelles i insectes pol·linitzadors. Del 8 al 10 de maig, 12a Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. Més informació a agendatorroella.com.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous el calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats a l'agenda del pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i a Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Sobre aquests procediments i de l'evolució del virus i les seves implicacions en parlarem tot seguit amb Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Pel que fa als esports, disputarà el Barça una nova Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de l'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura avui destaquem el Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les incidències i comencem a la ronda litoral de la ciutat de Barcelona, a l'altura de la Barceloneta, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus la Trinitat. Això està provocant aturades importants, més de 8 quilòmetres entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, avui problemes a causa d'aquest vehicle avariat a la ronda litoral en sentit Besòs. A la resta de vies, retencions més habituals. A l'extrem sud destaca l'autovia A2, una jornada més força carregada en sentit Barcelona entre Pallejà, Sant Feliu i més endavant a la zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, sempre d'entrada a Barcelona, això, aquesta autovia A2. I a l'extrem nord destaca la C58, l'autopista del Vallès, que també presenta retencions. Primer a la zona de Terrassa-Sabadell, 5-6 quilòmetres en sentit Barcelona, però també de sortida, aturades d'uns 4 quilòmetres en aquesta C58 entre Montcada i Reixac i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, fa poca estona que s'ha solucionat la incidència que impedia els trens arribar fins a l'aeroport del Prat a la línia R2 Nord. Per contra, ara mateix s'acumulen retards que poden superar els 15 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura ara a l'estació de Montcada Bifurcació. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Seguim amb una muntanya russa, eh?
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, amb aquesta variabilitat pròpia del mes de maig, déu-n'hi-do, per exemple, ahir a la tarda, les tempestes calamarsades que van descarregar el Pirineu a Girona i aquest vespre i nit passats a la comarca del Maresme, per exemple. De moment, tot això ha quedat aparcat i sí que tenim aquest matí una altra vegada l'aparició d'aquests núvols més baixos, amb algunes boires, compta a hores d'ara en alguns trams, per exemple, de la P7, en el cas del Gironès, de la Selva, també a les valls del Pirineu, i, per altra banda, i alguns núvols més gruixuts que s'aniran congriant, de fet, cada vegada més, cap a l'Ebre, amb alguna primera gota en aquesta banda. Ja al migdia, els núvols s'inflaran de cop, apareixeran aquelles coliflors per molts indrets i acabaran deixant els primers ruixats, sobretot a les muntanyes del Garraf, del Baix Llobregat, del Penedès, de la Conca de Barberà, de la banda del Baix Penedès o cap al Priorat. Ja serà aquesta tarda quan les tempestes sovintejaran amb ganes al Pirineu, sobretot des del Ripollès cap a l'oest, cap a la banda lleidatana. Aquí, amb algunes calamarsades a últimes hores de la tarda. I també algun ruixat que s'anirà movent per la Catalunya central o l'Ebre. A prop del mar també arribaran núvols, sobretot a darrera hora, però aquí menys aigua. I la temperatura, Helena, avui serà suau. No pujarà gaire. De moment no farà tanta calor com el mes d'abril. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el nostre tema de portada. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes i millores en la salut laboral. També menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en xarxa l'arrel del problema.
2: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, una sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número molt altíssim.
1: Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores d'educació especial, els integradors socials i els tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
6: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i els instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com ja venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part del Departament d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Són ara mateix les 8 i 10, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
8: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará, no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
7: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. En aquest context, avui seguim aprofundint en el coneixement d'aquest virus, en la possible soca dels Andes, en els protocols de trasllat i en les decisions que s'estan prenent a nivell de salut pública. Per això ens acompanya la doctora Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i és també metge de salut internacional del Clínic. Doctora Rodríguez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia a vosaltres.
1: La possible identificació d'una soca de la família Andes, aquesta l'única capaç de transmetre's entre humans, és veritat que ha encès una mica les alarmes. Què implica exactament que aquest brot pugui ser d'aquesta variant i fins a quin punt això hauria d'augmentar la nostra preocupació?
9: Sí, no crec que hagi d'augmentar la nostra preocupació. De fet, explica una mica què és el que està passant al vaixell. Perquè s'entengui, antivirus hi ha com 30 espècies diferents, no? Subespècies. Només una té la capacitat, a vegades, i és una capacitat molt poc eficaç, de poder transmetre en alguns casos a persona a persona, no? Això passa amb situacions com, per exemple, un creuer o com, per exemple, hi ha algun brot, no?, que ha hagut a Argentina en el context d'una festa, però en realitat el que sabem és que és un virus que no és un virus fonamentalment respiratori i la seva transmissió no és fonamentalment respiratòria.
1: El vaixell arribarà a Canàries, ho dèiem ara, al cap de setmana, i els passatgers espanyols seran repatriats a Madrid, on se'ls ingressarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Quins protocols s'apliquen en casos com aquest? Què passarà quan arribin a l'hospital?
9: Sí, bueno, això... jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues és suficient, no? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites. I jo suposo que el que s'està barallant són opcions molt, molt segures, no?, i per descomptat segures per la població i segures pels passatgers.
1: Li pregunto també perquè la ministra de Defensa deia que aquest és un ingrés voluntari perquè és una mesura privativa de llibertat. Realment és així, tenint en compte que podrien contagiar altres persones?
9: Sí, en realitat no és ben bé així. No és que sigui obligatori ni voluntari, sinó que quan hi ha mesures de salut pública pel mig sí que hi ha una certa obligatorietat, entre cometes, no? Per exemple, si ens trobéssim en un cas a l'hospital concret, no?, d'un pacient que has d'aïllar perquè creus que té una sospita d'un èbola i aquell pacient no es vol quedar, llavors ha d'intervenir un jutge. No crec que calgui en aquest cas, perquè suposo que tothom, no?, el que vol és estar el més segur possible. És una línia, no? És una línia difícil.
1: Natàlia Rodríguez, doctora, una última qüestió molt ràpida, però la vull fer. Hi ha hagut tensió entre el govern espanyol i el Canari sobre si el vaixell havia d'atracar o no les illes espanyoles. Fins a quin punt, a petició de la OMS i de la Unió Europea, que s'ha fet el govern espanyol, s'hi podia negar? I des del punt de vista científic i de salut pública, què diu la llei internacional?
9: Jo no sóc experta, jo sóc experta en clínica, llavors no puc dir coses que no sé, eh? Però una mica per sentit comú, no? Hi ha unes guies internacionals, no?, que fan que aquestes coses entre tots els països ens hem de coordinar i hem de buscar les solucions més interessants, més segures, no? I per tant, encara que no hi hagi una, com abans hem dit, no?, una obligatorietat per llei, no?, normalment se sol fer així.
1: Doncs, doctora Natàlia Rodríguez, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I quan són un quart de nou del matí, abordem la crònica laboral amb una bona notícia. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salell, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
10: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I, de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: Les notícies no són tan bones a Nestlé. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic que han seguit els companys del Nou TV.
11: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
12: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tot ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
11: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: I marxem ara cap al sud del país, on el Servei de Costes de l'Estat està fent una actuació d'emergència a l'illa de Buda, al Montsià. S'està reconstruint el cordó dunar que separa el mar dels calaixos, una actuació que per primera vegada es fa amb l'ús d'una draga. Els treballadors, que van començar les feines el 29 d'abril i encara s'allargaran uns dies, han rebut la visita del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i de l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, la Teresa Solsona. Tots dos han destacat la importància de fer-hi manteniment i no només actuacions d'emergència.
13: Sabem que hi ha una manca de sediments molt important, que és un problema, diguem, pel seu manteniment. Per tant, hem de fer gradualment i amb tota la determinació possible tots aquells elements d'obra, d'obres d'emergència, però també obres a mig i llarg termini.
14: Ara això ha sigut per una urgència perquè s'ha trencat un dels galatxos que entra a l'illa de Buda. Si és possible, hem de previndre.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colòmbia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
15: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: En Barça, en futbol, volíem dir, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor. Ho donarem tot.

0: 17 jornades que no guanya i només ha sumat 6 punts de 51. Un triomf al Sánchez-Pizjuán, però deixaria la salvació gairebé sentenciada. El migcampista, Pol Lozano, assenyala la importància de fer un bon partit en aquest camp, en el Sánchez-Pizjuán.
1: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres bueno, ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
0: L'Espart Girona enceta avui les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Visita la Fonteta de Sant Lluís a les 7 de la tarda per enfrontar-se al València, un partit que les gironines afronten amb preocupació per les nombroses baixes que afecten l'equip. La prèvia és de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La supervivència s'ha convertit en el modus vivendi de l'Espart Girona aquesta temporada i no serà menys en les semifinals cap al títol amb una plantilla condicionada pels problemes físics.
3: M'importa un ple del rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
2: Amb el mateix roster que en l'anterior ronda es desplaça l'equip gironí a València, sense Vivi, Carter, Canella i probablement Laura Quevedo, que ho té molt difícil per jugar, tot i l'entrenador basc mantenir la porta oberta fins a última hora. Per tant, l'Espart Girona al límit de rebentar vol seguir sorprenent a tothom i sobretot al tercer millor equip de la Lliga, el Roig Arena, en una eliminatòria que es decidirà diumenge a partir de les 7 de la tarda a Fontejau.
0: El CBT i el Mollet disputaran dissabte les semifinals del play-off previ per accedir a la segona FEP. El duel, que jugarà al pavelló del Serrallo, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. La bona actuació a la fase regular fa que els tarragonins arribin al duel amb l'optimisme d'aspirar a l'ascens. L'equip confia en la inèrcia positiva per superar l'experimentada plantilla vallesana. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho amplia en David Navarro.
4: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa encara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
5: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
4: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: I arribarem a 8:45 en punt explicant-vos que prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar

0: explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere. Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?
1: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
3: Tenim unes lleis, tot això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el que volem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
2: Connectarem tot seguit en directe amb una de les escoles bressol de Barcelona que se suma a aquest inici de les vagues de docents a Catalunya. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
4: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
2: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Natàlia Rodríguez, investigadora d'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa l'abast de les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària.
5: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això, pues, és suficient, no?
2: dels esports. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura destaquem que el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig i més de la meitat dels títols són de producció catalana.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Són 4 els minuts que ara mateix passen de 8:45 del matí. Entrem en matèria amb la nostra notícia de portada, perquè avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb d'altres etapes i millores en salut laboral. També menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa l'arrel del problema.
3: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim.
2: Doncs copsem ara in situ la fotografia de la vaga a les escoles bressol. Ens hem desplaçat a les portes d'una llar d'infants de Barcelona. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, sou ara mateix a les portes d'una escola en concret de Nou Barris. Com arrenca aquest matí de vaga al sector 03, Anna?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, són davant les portes de la llar d'infants Lairet, sí, al districte de Nou Barris de Barcelona, perquè volem conèixer de primera mà i amb veu de dues de les educadores que treballen en aquest centre, són la Belén i l'Àngels. Bon dia a totes dues. Volem conèixer quines són les raons que justifiquen aquesta convocatòria de vaga que interpel·la directament les llars d'infants i hi haurà també una segona convocatòria al mes de maig, també adreçada directament el dia 20 a les escoles de 0 a 3 i amb Benjamí Àngels Aro, ella és coordinadora de la plataforma 03. Per què feu vaga?
7: Aquesta vaga és a nivell estatal i fem vaga per demanar unes millores a nivell de ràtio i unes millores a nivell de tot el territori, perquè treballem en unes condicions que no són les adequades per la cura, per la cura dels nens i dels infants que tenim al nostre càrrec. Entre altres moltes coses que ens podríem anar allargant, però així per fer una mica breu seria una mica la millor atenció als infants que estem atenent dia a dia.
6: El 0 a 3, la primera infància és la gran oblidada en el sistema educatiu?
7: Completament. Però oblidada del tot. De fet, no ens coneixen. Fa temps enrere vam anar a una manifestació i els mateixos professors de secundària ens preguntàvem quina era l'etapa amb la que estàvem treballant nosaltres.
6: I aquest matí com arrenca? Són moltes les famílies que s'han solidaritzat amb el grup d'educadores i han decidit no venir?
7: Hi haurà moltes famílies que s'han solidaritzat amb nosaltres. Fins i tot ahir ens van fer arribar un escrit de suport i de recolzament a totes les coses que demanem nosaltres.
6: I quines són les mesures que considereu, tant la Belén com l'Àngels, que s'haurien d'aplicar? Quines són les mesures que de manera immediata podrien ajudar a revertir la situació?
7: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
8: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport i això doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
7: Exacte. I després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
6: Moltíssimes gràcies a l'Àngels, també a la Belén, per explicar-nos quines són les reivindicacions de base que justifiquen aquesta convocatòria de vaga. Elena, que sí, que interpel·la directament a les llars d'infants, i recordem, l'etapa de 0 a 3 està una altra cop cridada a la vaga el dia 20 de maig en aquest extens calendari de vagues educatives.
9: Ho dèieu en l'entrevista, Anna, l'educació 03 es reconeix punt essencial del sistema educatiu, però en canvi és el més feble de tota la baula. Gràcies, bon dia.
1: Notícies en xarxa, connectats al territori.
9: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agència de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica de Jordi Casino.
10: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares servicio, no solamente en la bendición, no estará solamente con todo el en el de Montes, en Sant Agustí.
10: El papa anirà al Congrés i es reunirà amb i en Pedro Sánchez una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
9: Doncs sobre aquesta visita notícies en xarxa, la directora de la FUT, que ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un d'esperança per...
4: Aixecar la mirada, el de Barcelona deia, l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important, com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
9: Un papa Lleó 14 que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític. Aquest dijous, Manuel Álvarez al Congrés per informar sobre les de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saif Abu-Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i intensitat molt més grans que abans.
1: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
9: Només 3 minuts els que falten per arribar a 3 quarts de 9 del matí, el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica ara de la Maite Polo.
12: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
13: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
12: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre

0: entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: Doncs sobre les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Natàlia Rodríguez, investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no? Restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient, no?
1: Avui també tenim notícies de l'àmbit laboral i comencem per la bona. La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
3: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: En canvi, les notícies que ens arriben de Nestlé no són tan bones. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit aquesta visita els companys del Nou TV.
4: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
5: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social, perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
4: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El REC.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del REC s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
6: una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
7: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
8: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
9: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
6: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: I ara cedim el testimoni a la Cristina Álvarez perquè ens expliqui tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'en vol.
10: Sí, per vuitena vegada consecutiva, que es diu ràpid. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21, ampliant així els dos gols de renda que portaven de l'anada. Si bé a l'inici els francesos van eixugar aquesta diferència, els de Carlos Ortega van capgirar el guió per acabar guanyant amb comoditat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny, un any més a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir un hàbit en un fet excepcional.
11: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
10: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. L'equip blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la Lliga ja sentenciada, els pròxims reptes de l'equip passen per dues finals, la de Copa el 16 de maig i la de la Champions el dia 23. I el Barça masculí, en aquest cas, ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà també campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, que és baixa pel que queda de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
12: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
10: El Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant el Benfica. Els rojinegres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar eliminant l'equip del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat 3 de les últimes 6 edicions. Sergi Fernández analitza com es presenta la final avui.
13: Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí, la podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho a pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, el Mundial de Clubs, on no vam poder portar la Copa cap a casa.
10: doncs aquest Barça Sporting a les 8 del vespre. Esperem que tinguin més encert i més sort que el Reus, que ja no té opcions al títol.
1: Creuem els dits. Gràcies, Cristina.
10: Demà t'ho explico. Fins
1: molt
10: demà.
1: Bé. Fins demà. I anem ara a parlar-vos de cinema, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. De fet, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
14: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
15: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
14: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: La marca Festivals Terres de l'Ebre ha presentat la temporada 2026 aquest dimecres al Museu de Tortosa. Des d'aquest mes de maig i fins al novembre es desplegaran 17 propostes repartides entre les 4 comarques ebrenques. La iniciativa dona suport a festivals de diferents disciplines, com la música, la dansa o les arts escèniques. I prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents. I l'Estadi Olímpic de Montjuïc acollirà aquest vespre, a partir de 8:45, el segon i últim concert de l'Último de la Fila a Barcelona. Encara amb entrades a la venda, Manolo García i Quimi Portet volen repetir l'èxit del passat diumenge, quan van fer vibrar un estadi entregat. Els artistes barcelonins actuaran a la seva ciutat abans de dirigir-se a Roquetas de Mar, a Almeria, en la seva pròxima parada de la gira. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final al Notícies en Xarxa. Ens n'anem i us esperem demà a les 7. Que vagi bé el dia.
16: La xarxa de comunicació local.

Benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, per començar, com és habitual, us farem 5 cèntims de l'actualitat de la nostra ciutat. Així que convidarem a la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims. Després, avui comencem a parlar del programa per molts anys. Ja us diem que la setmana vinent en parlarem més, però avui són representants del Club de Playback de Camp Antiquet qui ens venen a parlar de la seva actuació. De fet, seran les darreres en actuar i posar el colofó final d'aquesta setmana, que podríem dir que és la setmana de la gent gran, que arrenca dilluns vinent i que es perllonga fins dilluns, dia 18 de maig. Així que parlarem amb el grup de Playback de Camp Antiquet. Veiem que ja tenim alguna representant per aquí, així que parlarem amb elles. Després tindrem també la participació de la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de Lourdes. També amb elles parlarem de la setmana del Parc Molts Anys, perquè també tenen un grup de Playback. Tindrem l'agenda que ens oferirà el nostre company en Josep Casasnovas, i a la recta final del programa tindrem a l'espai d'Alba de Lletra, i avui ens traslladarem fins a la biblioteca de Can Mula. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Farem com cada dia, comentar un parell d'informacions allò destacades que tenen notícies que han esdevingut o succeiran al nostre municipi. Per on comencem?
1: Doncs sí, exactament. Fem aquest punt informatiu i, de fet, doncs, comencem parlant d'una proposta per a aquelles persones que aquest matí no tinguin res a fer. Doncs els hi apropem que avui se celebra la tradicional Fira de Sant Ponç que organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, l'IMSD. Un any més, la Rambla es tornarà a omplir de parades amb productes elaborats per les persones usuàries de l'Institut i, de fet, doncs, aquesta Fira de Sant Ponç ha començat tot just fa mitja horeta i fins les 6 de la tarda doncs encara hi serà. La Fira de Sant Ponç arriba a la seva 44a edició i s'hi podran trobar parades ben diverses. Parlem de pans de pessic, pastissos, púdings, magdalenes, mel, infusions, herbes de cuina, olis i sabons aromatitzats, plantes, manualitats o bijuteria, també les dones d'aigua, samarretes i ceràmica, entre d'altres. Laura Jara, regidora responsable de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat, ha explicat que la fira té com a objectiu impulsar la integració del col·lectiu de persones amb discapacitat.
2: És una manera, doncs, de practicar la veritable inclusió, no? De demostrar que són presents i que formen part activa de la societat i que la seva feina doncs pot estar integrada en el dia a dia d'una ciutat i bueno, per nosaltres és molt rellevant.
1: Com dèiem, doncs, hi ha diversos, tota una varietat de productes, de fet, doncs, que es poden trobar en aquesta Fira de Sant Ponç i que són gràcies als centres participants, que són l'Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila, el Centre Ocupacional del Bosc, també el Centre Especial de Treball Alborada i la Residència ICAE La Vinyota. Així que aquest matí ve allà tot el dia, de fet, fins les 6 de la tarda, com apuntàvem, doncs, aquelles persones que vulguin podran passejar per la Rambla i gaudir d'aquesta Fira de Sant Ponç novament.
0: Molt bé, doncs la veritat és que si tenim oportunitat ens hi aproparem perquè paga la pena d'apropar-se. Sabem allò que hi ha persones que sempre intenten reservar-se la data, sí, per fer la compra d'aquests productes. Més coses, Carla.
1: Parlem d'altres temes i és que l'Empresa Municipal per la Formació i l'Ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'EMFO, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
3: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44 i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
1: Des d'EMFO, acompanyant a les persones en el seu itinerari de formació, orientació i recerca de feina i donen resposta a una de les principals preocupacions socials, desenvolupar una vida laboral digna. De cara a aquest any, des d'EMFO continuaran apostant per l'ocupació, la formació i aquest acompanyament a les persones, ampliant programes i també consolidant alguns que s'han desenvolupat en aquests anys, com són, per exemple, l'Speed Dating, la segona edició del Gina Feina més 45, altres accions de networking i diversos tallers.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia. Evidentment, hi haurà més, així que, com sempre, us convidem a sentir aquest informatiu a la 1 en punt, a reemissió a les 8 del vespre, i també, si voleu un tastet així molt ràpid, molt ràpid, no us perdeu a l'Infopodcast, que també us el podeu tenir allò a vosaltres, no?, a través del canal de WhatsApp de Ràdio Mollet.
1: Doncs allà s'ha tot sintetitzat, així que en 3 minuts s'assabenten de tota l'actualitat.
0: Molt bé. Carla, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Anem a saber de la previsió del temps, perquè a mi em fa patir la Fira de Sant Ponç, la veritat, eh? Sempre fan patir una miqueta. A veure quina és la previsió que ens dona en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona i, sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire i una altra vegada en aquests moments un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Año Bolero, de La Pantoja.
1: Vale.
0: Y luego pues también hago un shoti, que es el del Señorito, que también es de La Pantoja. Y me pongo mi gorrito.
1: Están felicitando aquí, al costado.
0: Y hago mi shoti, y hago mi todo lo que tengo que hacer, ya lo tengo bien aprendido. Y me encanta.
1: Y en el teu cas, Carme,
0: hacerlo.
1: Pues yo hago con mi marido una de Juan Pardo y Rocío Jurado. Y luego después tengo New York de Lisa Minnelli.
2: Molt bé.
1: I al final i al començament.
2: Bueno, al principi i al començament m'imagino que feu d'aquests, no? Un tema de grup.
1: De grup, sí. Oh? Sí, és molt maco, molt maco. Molt ben preparat. La Fina lo ha fet divino. És que jo estic enamorada de la Fina. Fina!
2: Ja, escolteu una cosa, i en aquesta interpretació de grup, aneu tots vestits igual?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Després, segons el número, cadascú, no?
1: Sí.
2: Doncs el seu vestuari.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però en el que és l'entrada i la sortida,
1: sí,
2: final?
1: Tots igual. Tots igual.
2: Tots igual.
0: Sí,
2: tots
0: sí.
2: Igual. I com és aquesta...
0: Tenim una coreografia.
1: Ai, ai, ai. Tenim una coreografia molt maca.
2: Molt de brilli, brilli.
1: Aquest any de brilli, brilli, no. Del
2: no.
1: Començament, no.
2: No.
1: No. Hem canviat. Més modern, més... Sí. Una cançó, que tinc de dir-ho, que l'ha hecho el Antonio Ávila, el president de Camp Antiquet.
2: El president
1: de Camp Antiquet.
0: L'ha hecho él.
1: Ah? Ha fet una cançó.
2: Però de quina associació?
1: O de Camp Antiquet, de l'associació de Camp Antiquet, no hi ha?
2: Ah, bueno, ja m'explicaràs després, perquè l'associació de veïns va desaparèixer.
1: No, l'associació no són de veïns, és... associat, de jubilat, de no sé què, de no sé quan.
2: De jubilats i pensionistes.
1: Això.
2: Molt
1: I aquí
2: bé.
1: N'hi ha un senyor que és president i es diu
2: és que
1: Antonio.
2: És que a Camp Antiquet hi ha molta activitat. Ui. I sou moltes entitats.
1: Necessitem més hores per ensajar i no tenim de la quantitat de gent que ve.
2: Per cert,
1: estan esperant.
2: Per cert, ara que comentem precisament el centre cívic de Camp Antiquet, que és el més antic de Mollet del Vallès,
1: sí.
2: Sempre abans de l'estiu feu com una festa de cloenda.
1: Sí. Sí.
2: Totes les entitats, crec que
1: sí.
2: Poseu el vostre granet de sorra,
1: tant
2: el grup de teatre, no? Que també
1: sempre,
2: té el nom de grup de teatre de Camp Antiquet,
1: sí,
2: vosaltres
1: sí.
2: Grup de playback de Camp Antiquet,
1: sí.
2: M'imagino que també
1: fareu sempre,
2: alguna peça,
1: sempre,
2: no?
1: Sempre fem, sempre fem. I això que deia que l'Antonio Dávila, que es diu aquest senyor president, pues, ha tret una cançó, ha fet ell una cançó molt bonica, i ens agrada, i fem... al començament de...
2: I qui ha fet la lletra i la música?
0: Sí, tot.
2: Ah, aquest senyor l'haurem de convidar un dia.
0: És doncs. Guapíssim.
1: Ah, pues sí, li diré.
2: No, perquè ens explica aquestes habilitats.
1: Li diré, sí.
0: És guapíssima,
1: sí.
0: De verdad. I té un ritme precioso i
1: sí.
0: Una coreografia també divina.
2: A mi em sap greu perquè estem parlant d'aquest espectacle i us hem de dir que les entrades ja estan més que distribuïdes. Tothom té entrades per als espectacles de playback. De fet, el Parc Molts Anys comença la setmana vinent a 6:15 de la tarda en el Mercat Vell, però després al llarg de tota la setmana i fins al dia 18 doncs actuen els diferents grups de playback al Teatre de Can Gomà i ens consta que, doncs, que tothom ja té l'entrada.
1: Sí. El dia 12, 14 i 18 n'hi ha el playback 12, 14 i 18. No? Està posat
2: així? Sí. 12, 14 i 18, sí senyora.
1: I clar, com s'han de venir a agafar les entrades aquí, tothom ha vingut, no n'hi ha entrades, i molt bé.
2: Després fareu alguna cosa, aquest espectacle, el portareu a algun lloc o no?
1: No.
2: Alguna residència?
1: No
2: sabeu. Bueno, a més és que després estem a les portes ja de l'estiu, com aquell qui diu,
1: això
2: no?
1: Mateix.
2: I segur que aquesta gent està molt ocupada.
1: I la jubilada i els jubilats se'n van cap allà.
2: Escolteu una cosa, acabem escoltant un tema que ja ens ha dit la Carme. Avui m'he despistat.
1: Sí.
2: Aquests temes que hem sentit, el Mamma Mia, doncs no sonarà.
1: És de l'any passat.
2: Aquest altre tampoc sonarà, però en tot cas que és perquè sapigueu el tipus de música que habitualment fan, no? Interpreten el grup de playback de Camp Antiquet. Moltíssimes gràcies a totes dues.
1: A vosaltres.
2: I que us vagi
0: gràcies.
2: Molt bé.
1: Gràcies
0: a tots vosaltres.
2: Fins la propera. Adéu-siau.

0: I tot seguit en el Posa't les Piles ens fem ressò de les activitats que tindran lloc a la nostra ciutat al llarg de tota la setmana. La setmana a partir d'avui fins dimecres de la setmana vinent. L'agenda ens l'apropa avui al nostre company Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia, una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 13 de maig. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició Respira. Respira. Contribueix a la conscienciació i sensibilització de la població sobre el dret a la qualitat de l'aire i sobre els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut, la qualitat de vida i el medi ambient. Es pot visitar fins al 17 de maig al Centre Cívic de Can Borrell. Seguim amb l'exposició de Cesc Bas, mostra commemorativa de Cesc Bas, un dels artistes que ha deixat una empremta més important a Mollet del Vallès. Es pot visitar fins al 18 de maig al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposicions en femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcada. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Anem cap a divendres, directe al Cívic, Hip Hop, amb les actuacions de Mickey Cuatro Gatos i Zeta Pi. Entrada gratuïta amb taquilla inversa. Divendres 8 de maig a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Pantiquet. Organitza AMAM. Vine a donar sang al Mercat Vell. La sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. Divendres 8, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, de 4 a 9 de la nit, al Mercat Vell. Organitza el Banc de Sang i Teixits. També per divendres 8 de maig, torneig de vòlei. Una jornada intensa de voleibol on cada punt compta i cada jugada suma emoció. Salts, rematades i blocs protagonitzen un torneig pensat per viure el vòlei al màxim. Serà a les 5 de la tarda a l'Institut Mollet. Inscripció prèvia al WhatsApp 616 82 30 59. Continuem amb el servei de proximitat de la Policia Municipal. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la Policia Municipal a un punt fixe del centre de diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Aquest divendres 8 de maig, de 11 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7, al barri del centre, a la Rambla Fiveller. Organitza'l l'Ajuntament de Mollet. Una altra activitat per divendres 8 són les tertúlies en femení, masculinitat, estereotips, rols i gestió d'emocions, a càrrec del taller, masculinitats diverses i perspectiva de gènere. Serà a les 6 de la tarda al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de DJ a Can Borrell, activitat de tarda dirigida a joves entre 14 i 17 anys, on poder ballar i gaudir amb la millor música, el ritme que marcarà el DJ Lady Viking. Dissabte 9 de maig, de 7 de la tarda a 10 de la nit, al Centre Cívic de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Aplec de malabars de foc. Cercavila del Vall de Diables de l'Institut Aigua Viva a les Pruneres i espiadimonis des de la Dona d'Aigua a les Pruneres. També taller per a infants, sessió de DJ Tardeo, sopar de les colles infantils, lluïments de malabars de foc i sopar de colles adultes i sessió de DJ. Dissabte 9 de maig, de 5 de la tarda a 1 de la matinada al Parc de les Pruneres. Organitza el Vall de Diables i Associació Espiadimonis de Mollet. Seguim amb el dissabte 9 de maig, amb el Mercadillo de segona mà. De 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió, organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Vetllada de boxa, dissabte 9 de maig, al pavelló municipal d'Esports Riera Seca. Organitza Actitud Boxing Crew. Seguim en diumenge 10 de maig amb el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. El mateix diumenge també tenim la 27a Serralada de Marina. Diumenge 10, amb sortida a 8:00, des de l'aparcament de l'estació de Mollet Sant Fos. Es poden fer inscripcions fins al mateix dia de la caminada. Organitza el Club Muntanyenc Mollet. El pròxim diumenge, 10 de maig, l'Ajuntament de Mollet organitza la 32a Festa de l'Esport al carrer. Des de les 11 del matí i fins a 14:00 hi haurà diferents activitats esportives obertes a tothom, a l'Avinguda Llibertat. En aquesta edició hi col·laboren més d'una quinzena d'entitats i hi haurà 23 estacions. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives com ara atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, minitenis, patinatge, escacs, coquet, tenis taula, handball, activitats de muntanya o hip-hop, entre d'altres. Concert solidari 25 anys de FIMOIC, amb la participació del doctor José Alegre Martín, referent amb la investigació de la fibromiàlgia, i les actuacions de l'Escola Municipal de Música, Centro Cultural Andaluz, Vall de Gitanes i Esbar d'Ensaire, i el sorteig de premis al finalitzar l'acte. Diumenge 10 a 5:00 de la tarda al Mercat Vell. Organitza a FIMOIC. Per molts anys, 2026. Mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació Mollet pren la paraula. Dilluns 11 de maig a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Inauguració de l'exposició i passi del vídeo participatiu. I a 6:45 de la tarda a la Marineta. Visita guiada a la mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació a càrrec de les persones participants. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Caminada del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i a continuació lectura del manifest. Dimarts 12 de maig a 11:15 del matí. Caminada sortida des de l'Hospital de Mollet a la Ronda dels Pinatons. Parc dels Colors, Rambla Nova, Avinguda Burgos i Plaça Major. I a 12:00 lectura del manifest a la Plaça Major, davant de l'Ajuntament. Organitza a FIMOIC. Per molts anys 2026. Espectacle, donde les paraules fallen, la música habla, del grup de playback de la dècada de los 60. Dimarts 12 a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Per molts anys 2026, Ballem, una classe oberta de taller. Ballem, una proposta divertida per moure el cos al ritme de diferents cançons i estils musicals. A càrrec de Núria Loella, monitora del taller Ballem. Dimecres 13 de maig, de 9:45 a 12:15 del migdia, al Lladoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Per molts anys 2026, realització i emissió en directe des de Ràdio Mollet del programa La Nostra Gent Gran. Dimecres 13 a 12:00 del migdia a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o al web radiomollet.com. Organitza Ràdio Mollet. Una altra activitat de Per molts anys 2026 és l'acte de reconeixement a les persones de Mollet que fan 100 anys durant el 2026 i a continuació espectacle de teatre. L'espectacle Reflexions de vida del grup de teatre de l'Associació Integrar sota la direcció de Rosa Galitó. Dimecres 13 de maig a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I amb aquest acte arribem a la fi de les propostes que tenim per aquesta setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, als treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital, seria de contacte respiratori, no?, i amb això doncs és suficient. No? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
1: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI-642 a Rupià per un accident. I, de fet, s'hi dona pas alternatiu i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: I tot seguit donem pas a l'espai del Va de Lletra, avui compartit des de la biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. La persona que es desplaça és la nostra companya Carla Ramos, i avui sosté conversa amb el director de la biblioteca, amb l'Héctor Calvet. Bon dia.
1: Molt bon dia a tots i totes. Com cada 15 dies, tornem a venir aquí a la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, en aquest espai del Va de Lletra, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions que podeu trobar aquí mateix, la Biblioteca Municipal. I avui ho fem de la mà del director de la biblioteca, l'Héctor Calvet. Aquí saludem. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Com sempre, tenim ja tota la taula plena de llibres, tot preparat per fer aquestes recomanacions, i crec que avui les recomanacions van més encaminades cap als més petits de la casa. Héctor, de què parlem? Exactament.
2: Efectivament, avui sempre intentem dedicar a un dels programes al públic infantil, no? La sala infantil de la biblioteca és de les més potents que tenim aquí. Realment ens agrada molt aquest espai familiar, no? Els nens comencen a llegir i després segueixen, no? I tenen tota aquesta oferta de llibres. Hem parlat altres vegades que ara mateix l'oferta editorial de llibres infantils és molt àmplia, molt, molt àmplia. Vull dir, realment, sí, la sala infantil de la biblioteca no pot realment amb tot el que es publica, vull dir que realment hem de fer una selecció important, però de tant en tant m'agrada sobretot destacar algunes matèries o alguns autors, per exemple, que destaquen per alguna raó, no? I avui porto una d'aquelles matèries que normalment no els nens abans llegien, però no era la més important. Realment a la sala infantil la mitologia, que és aquest parlarem avui, era una d'aquelles seccions que funcionava més o menys, no? Però mai havia estat tan exitosa com ara. Vull dir, realment ara s'està publicant molt, i a més els nens, hi ha molts nens que et demanen llibres de mitologia, cosa que és un fenomen curiós, no? Vull dir, realment ja ve d'ells. Moltes vegades, és veritat que moltes vegades el que portem a la biblioteca ens ho demanen els usuaris. Vull dir, els usuaris sempre són importants en el tema de demanar, no? Són desiderates, són desitjos que volen veure llibres, que volen veure a la biblioteca, i per exemple en la mitologia ho vam començar a detectar, no? Que hi havia molts nens que començaven a demanar-te llibres de mitologia, no? I avui portem uns quants, perquè és que realment aquestes vegades, aquests fenòmens són vegades una mica misteriosos, de per què s'ha posat de moda, per què és important, per què els agrada, no? Perquè la mitologia no és de ser històries, per tant, això sempre d'alguna forma ha tirat, no? Déus, no? Monstres, el que vulguis, sí. No? Vull dir, ja és veritat que són religions, però són ja considerades mitologies, no? Són ja més que històriques, no? Però és veritat que, bueno, poden ser tenir una certa fascinació, no? Però és veritat que ara estem en un moment que ens ho demanen molt, i les editorials han posat molt les piles, vull dir que realment ens arriben moltes novetats.
1: Doncs ens movem nosaltres per aquesta moda de mitologia, i amb què comencem, Héctor?
2: Comencem amb una, curiosament, això és més infantil, ara parlem d'un llibre juvenil, d'un autor juvenil, que és el Rick Riordan, perquè d'alguna forma jo el considero culpable, no és a dir-ho així, d'aquesta moda, o que realment hi hagi un interès en la mitologia, no? Ell té, sempre té tota la seva obra, bàsicament es va al voltant de mites, va? Té aquesta la saga de l'Olimpo, va ser la primera, no? Eren 6 llibres sobre el déu de l'Olimp, mitologia grega, va començar amb el Don del Rayo, però és veritat que després té diverses, té altres sobre, per exemple, sobre Asgard, no? Sobre la mitologia nòrdica. Però és veritat que segurament aquest va ser dels pocs que en su momento va apostar per fer mitologia a nivell de ficció. Vale? Després ha fet algunes pel·lícules que no van tenir gaire èxit, però els llibres sí, els llibres realment s'han mantingut. Nosaltres tenim molts llibres del Percy Jackson, hem renovat aquesta saga, per exemple, aquesta nissaga de l'Olimp, perquè sí, sempre ha tingut molta tirada, i segurament és d'aquells que s'han mantingut molt fidel a la matèria, no? A partir d'aquí entenem que sí, que els nens veient aquesta mena d'aposta pel Riordan, pel tema mitològic, s'han anat afegint, no? S'han anat aficionant a llegir altres, als mites directament, per exemple, no?
1: La veritat és que aquesta saga va ser molt famosa en el seu moment, i que crec que pel format de llibre potser és més per uns nens ja, però una miqueta més grans, no més adolescents.
2: Sí, en realitat estem parlant de més de 12 anys, 13. És veritat que segurament el fenomen Harry Potter, aquí ja podem anar estirant de corda, va arrossegar altres autors, potser també el Percy Jackson, i segurament això implica que un nen de 10 o 11 potser ja ho està fent, ja és ja el Rick Riordan, i a partir d'aquí segurament ja el concepte de la mitologia se'ls queda més al cap, no? I investigar més sobre els herois i els mites, no? Però és veritat que s'ha de destacar que és ell qui s'ha mantingut fidel i que realment va apostar per fer de la mitologia el tema, no?, dels seus llibres.
1: Doncs amb aquesta culpa posada sobre Percy Jackson,
2: una bona culpa,
1: una bona culpa positiva. Amb què més tenim per avui?
2: Pues ens situem una mica, no?, de què estem parlant de mitologia. Pues, per exemple, tenim dos llibres, no?, que ens permeten fer un primer cop d'ull, no?, aquesta col·lecció del que sempre una vegada hem parlat, de la Blume, que és un tema en 30 segons, aquests mitos en 30 segons, no?, són 30 mitos del mundo maravillosos i mágicos relatados en medio minuto, ¿vale? Són aquests llibres que serveixen una mica de referència, no? Que llavors el que fan és fantasiar-te per històries al voltant d'un tema. I aquí, per exemple, en mitologia, pues, parla una mica de tot, no? Parla de mites de la creació, distribueix en diferents mitologies, ja pot ser la nòrdica, la grega, nativa americana, Àfrica, que vulguis. Vull dir que realment el llibre, això és interessant perquè realment et dona una visió bastant global de la mitologia en diferents espais terrestres, no? Vull dir, bueno, és allò que realment posa al mateix nivell diferents mitologies, no? I després, per exemple, passar de deesses, d'herois, per exemple, d'aventures, els elements, no? La terra, l'aigua, o la criatures i monstres, no? Per exemple, que és allò que sempre ens agrada molt, no? Aquesta idea de les criatures fantàstiques, segurament és per aquí, no? Herois i criatures fantàstiques és el primer que ens entra quan parlem de mitologia, no? I aquest llibre ens serveix molt, molt, molt per això, no? Per fer aquestes pinzellades per començar a tastar segons quins temes, vull dir, segons quins subtemes de la mitologia, perquè aquesta col·lecció de rebellages és molt xula.
1: És aquesta guia bàsica, no? Doncs per fer 5 cèntims molt ràpidament, no?
2: Sempre està bé, no? Aquesta idea de situar-te, veure la que hi ha, i segurament pues, serà més fan potser d'una mitologia que d'una altra, no? Vull dir que realment aquests dies van molt bé per això.
1: Aquí teníem doncs, aquest panorama més general, crec que ara ja ens comencem a enfocar, no? En mitologies concretes.
2: Sí, i a més parlem no només d'un llibre, en aquest cas, introduïm una editorial, que és la Shackleton Kids. Aquesta també s'ha especialitzat bastant en, veurem que hi ha uns quants de llibres de mitologia i té, per exemple, aquest llibre de mitologia per a nens, no? I aquest és de monstres mitològics, és un llibre de monstres mitològics perquè qui li agrada als nens? Els monstres. Els monstres els encanten, els nens. Per tant, com pot entrar, si vols un llibre, a part d'aquest que hem dit abans dels 30 segons, si vols un llibre d'aquells que et serveixi, no?, per començar a veure, a tastar temes de mitologia, els monstres. Vale, les monstres són els que sempre ens ha agradat, no? I aquí et fa una petita fitxa pues, de diferents monstres, com el Minotaure, Medusa, les sirenes, les quimeres, les arpies, els gegants, per exemple. Vull dir que realment és un altre llibre que si vols allò veure, no?, amb el nen, començar a veure aquests aspectes més fantàstics de la mitologia, perquè en el fons estem parlant de fantasia, com hem vist amb el Rick Riordan, doncs amb aquest llibre, per exemple, és xulo per això, no? Inclús és que li fa com una mena de fitxa, com si fos una mena de joc, no? I et diu, força, 70%, estem parlant de la hidra, per exemple, no? I et diu, la força, 70%, bellesa, 20, voracitat, 85, vull dir que realment intel·ligència, 40, vull dir que realment inclús li pot estar tants percents a segons quines les competències.
1: Sí, sembla com si fossin Pokémons, no?
2: Exacte,
1: que van les seves habilitats.
2: Tal qual, no? Segurament, a vegades ho hem vist en altres llibres, no? Aquesta idea una mica de la gamificació de la literatura, no? I aquí fan aquesta idea de la fitxa, que seria una mica que dius, tu, quasi pots jugar, no?, a cartes i cadascuna fos una carta que podria...
1: Exactament. Jugar, no? Seguim amb monstres o cap a on anem?
2: Ara ja anem a mitologies concretes. Òbviament, durant molts, molts anys, qui és la que ha estat la gran mitologia que tothom llegia? He vist el Rick Riordan, doncs els mites grecs. Vale? Aquest sí que era un fixe. D'alguna forma, sempre hem tingut llibres a la biblioteca que parla de mites grecs. Vale? I, per exemple, aquesta mateixa de Shackleton Kids, ja dic que ens repetirem bastant, doncs té un que diu els millors mites grecs, un llibre del Víctor Sabater, vale? I Peekaboo Animation, que són els dibuixos, vale? Que parla bàsicament dels mites grecs més, més famosos. Vull dir que realment aquest seria més, un guia més clàssic en el sentit que és el que sempre havíem trobat, no? I llavors aquí pots trobar, pues, això, t'explica des de la propietat de Zeus, el rei de l'Olim, el tità Prometeu, Perseu i Medusa, que va sortir, no? Edip, Apolo i Dafne, vull dir que realment són aquells que rei Mides, que tocava convertir en or, vull dir, són aquestes històries més habituals, no?, que havíem trobat sempre amb les passatgeries sobre mites grecs, no? Però, bueno, veiem que es van reeditant perquè també pues, que mantenen molt, molt d'interès, no? Veiem que hi ha moltes que tenim aquí sobre bàsicament són de mites grecs, no? O, per exemple, aquests que tenim aquí, no?, la mateixa editorial de Shackleton. Doncs tenim, per exemple, un llibre que té aquesta col·lecció de mitologia per a nens, hi ha diferents personatges, però, per exemple, aquest és de Zeus. Zeus, el rei de l'Olimp, del Javier Alonso, i llavors, bueno, el que fan és dedicar llibres concrets ja inclús allà a déus, a personatges, a herois, i aquesta col·lecció tenim diversos a la biblioteca. Vull dir que realment aquesta és, a més, de les que més demanen, no?, a la biblioteca. Llavors t'explica, a part, òbviament, de ficcionar-lo d'alguna forma, sí que et dona informació, eh?, si parles del llamp, bueno, del tema dels gegants, vull dir que realment fan una aposta bastant curiosa, bastant mixta entre una mica la fantasia, la ficció i també el coneixement, no?
1: Sí, aquest llibre ja es veu més treballat, eh? Ja no està d'això de 30 segons, no? Sinó que ja és més doncs, explorar un personatge
2: la
1: concret.
2: És, quan veus que les matèries fan això, no?, que ja tens els llibres més de referència, també la resta ja pots aprofundir, ja li veus que la cosa està funcionant d'alguna forma, no? Inclús, per exemple, en castellà també n'hi ha alguna, no? Tenim una col·lecció de mitos clàssicos, ¿vale? De Vives, per exemple, i aquest és molt semblant, aquest és de Los viajes d'Ulisses, de Ricardo Gómez i Mariona Cabassa, i per exemple és molt, molt semblant. Vull dir que realment és que no només hi ha una, és que hi ha més d'una col·lecció sobre mites. Per tant, sí que tant a nivell català, a nivell castellà, sí que hi ha com molt l'interès d'anar publicant, no? Aquests mena, com de, és veritat que la mitologia a vegades és un tema més fàcil, perquè no deixen les històries i són com contes, no? Perquè per entrar els nens poden entrar per molts llocs, no? Que hi ha una mica dels personatges, però també de les històries, no? I, per exemple, d'allà ja veiem, el tema de mitologia grega tens el que vulguis.
1: Imagino que és la que més queda atenció, de la que més inputs hi ha, per tant, també la que la gent doncs més vol consultar, sí, sobretot els
2: més segurament
1: més
2: per aquí, no? Després veurem que ja comença a canviar alguna cosa, però, per exemple, inclús arriben a llibres molt curiosos, no? Aquest que diem aquí, que també va de mitologia grega, que és Mites al cel, de Tanuca Palomar i Samuel Castaño, que en principi agafa, bueno, t'ensenya astronomia a partir de les constel·lacions que tenien els grecs definits, vull dir, definides. Vull dir que realment aquest ja és un llibre més de coneixements, no deixa d'explicar-te el mite, per tant, si de qualsevol constel·lació t'explicarà la història que hi ha darrere, però és que després t'ho acompanya, no? Per exemple, doncs, si vols fer una mica de pràctica amb el firmament, quines cadascuna, on trobar-les, vull dir que realment aquest fa una mica més d'aposta i una mica més enllà, una mica més cap al coneixement, sense oblidar la part del mite, no? Però és veritat que
1: sí, que parla més d'astrologia, no?
2: Efectivament, és una cosa molt més específica, no? Més curiosa, no? Sabem que el cel està present en moltes mitologies, però els grecs són d'aquesta gent que realment van marcar i, òbviament, nosaltres som hereus d'això, no?
1: Totalment, sí, sí. Què més tenim? Seguim amb Grècia o no, marxem a una altra...
2: Passem a una altra molt curiós, perquè veiem com evoluciona el món editorial, perquè aquest es diu L'any màgic, el llibre de les tradicions paganes. I aquí ja és una mica diferent, no? De la Cristina Romero, la Tiana Lukovic, i el que fan és parlar de les mitologies prèvies, no? El cristianisme, per exemple, aquesta idea de... Sobretot tenir molt en compte la natura, la terra, les estacions... I és una altra forma de veure, no? Però també ha trobat el seu lloc, no? Aquest tipus de coneixement, aquest tipus de llibre, més enllà de les mitologies o les religions més establertes, no?
1: Sí.
2: Vull dir que realment aquí es basa molt també en el tema celta, això és veritat, però permet veure que també aquests certs coneixements van apareixent també a les editorials o les paratxeries, no? Vull dir, és curiós, és una mica... A vegades hem fet algun llibre de bruixes en algun altre...
1: Sí.
2: No? I aquest és una mica... Segueix aquesta idea una mica d'aquests coneixements una mica més diferents, no? Més naturalistes, a vegades, més a vegades, inclús des del nostre punt de vista, cristià, s'havien com d'alguna forma menyspreat i ara tornen a sortir o més es reivindiquen, i també en els llibres infantils, no?
1: Bueno, jo teixo la mitologia, que potser queda com molt lluny, no? I al final una religió, el que comentaves, quan ja té molta història, han passat molts anys, queda relegada a mitologia, però sempre hi ha gent que la torna, no?, a fer sorgir, i doncs aquests llibres doncs són un clar exemple.
2: Sí, exacte, no? I és veritat que aquesta segurament estem parlant, segurament, potser no tenim tant coneixement, perquè és veritat que no, potser no estan donant tant religions o establertes o escrites, per exemple, és important, però bueno, és curiós, no?, com es mantenen aquesta idea una mica de la connexió més amb la terra, no?, amb la natura, que és un punt de vista una mica diferent.
1: Què més tenim, Héctor?
2: Sí, i després passem als grans, aquests grans vencedors últimament, que estan a totes les novetats, que són els egipcis. Vale? Per exemple, vull dir, a la biblioteca tenim com tres llibres nous de trinca sobre mitologia egípcia pels nens. Aquí tenim un, per exemple, el gran llibre de la mitologia egípcia, de la Cristina Valen i de Dona Lonápoli, vale? O per exemple aquest altre, de mitos egipcios, de Jan Menzies i Katie Ponder, però són dos, però tenim alguna altra, no? I està molt bé, la veritat és que realment són llibres, ja veieu que són molt moderns, fan molta aposta per la il·lustració...
1: Sí, aquests potser ja no són per un públic tan infantil, no. Que ja veiem que hi ha més informació.
2: A més, és clar, és una mitologia, que és veritat que els ulls entra molt bé, les mòmies, les piràmides, aquests
1: mòmies,
2: però aquí entres ja en la mitologia més habitual, més de déus i tal, rites funeraris, ja parles d'altres temes, no? Que realment ja són llibres bastant més importants, veiem que són més gruixuts, més grans, molt xulos, la veritat, molt, molt ben editats, i la veritat és que aquí pots trobar tot tipus d'informació sobre el món egipci, no? Vull dir que realment alguns d'aquests parlen inclús dels mortals, no només es queden amb els faraons o amb els déus, sinó parla de la gent, parla dels mites de gent, però és que és bastant més raro, no és tan habitual de sentir-ne, no? Vull dir que realment donen moltíssima informació, no? Vull dir que són llibres que funcionen molt bé, perquè les nens ho demanen, però és que a més és una aposta important de les editorials, perquè la veritat és que si els veus no són llibres tan fàcils, són llibres més de coneixement, d'un coneixement a vegades no tan còmode, no? Quan parla de rites funeraris ja estàs parlant d'altres temes, no?
1: Sí, no, i que no són llibres potser per començar, no, sinó que ja hi ha com un mínim de coneixement i vols com ampliar aquest coneixement. També jo crec que el que crida més l'atenció és com aquest misticisme que hi ha darrere, que hi ha tantes incògnites, no, que crida molt l'atenció.
2: I a més que gràficament és veritat que és molt xulo, però si entres en el concepte de molts dels seus déus, que parla de déus que desapareixen, que maten, que tornen a reviure, que els desmembren, vull dir que realment, home, són temes una mica més adults, no?
1: Sí, això sí. Héctor, acabem amb una última recomanació.
2: Sí,
1: quina és?
2: Tornem a Europa una altra vegada i anem a un molt curiós,

0: la gent que es casava, aquella nit bevia molta hidromiel.
1: Oh, llavors,
0: que, bueno, pues quedo com la luna de miel. Vull dir que realment fa aquesta idea una mica de que aquestes mitologies han existit, però no han desaparegut del tot. Per tant, aquest et fa aquests pinzellades de realitat d'ara, no? De com han quedat aquesta mitologia d'alguna forma present a la nostra realitat. Vull dir que és curiós, no?
1: Mm-hmm. Bé, al final aquestes mitologies, no, també han configurat la societat del moment, per tant, doncs, també han tingut influència en com vivim avui en aquests països concrets.
0: Efectivament, no? I a més, ja et dic, és veritat que tot això forma un corpus de coneixement que a poc a poc, d'alguna forma, a vegades està present, encara que no ho sabem, no?
1: Mm-hmm. Personalment, Héctor, a tu et crida l'atenció aquest món de la mitologia?
0: Sí, la veritat és que sí, és curiós, no? Perquè... ja diem, és que no deixa de ser fantasia d'alguna forma, aquí mm-hmm. potser algú em dirà, són religions, vale? Però és veritat que nosaltres la mitologia la hem reduït una mica més a aquesta part, exacto.
1: Sí, més fantàstica.
0: Més fantàstica, sí. No? I com està construït el món de cadascuna d'aquestes mitologies, m'agrada, no? Aquesta idea de la mitologia comparada és curiós, no? Com alguns tenen segons quins mites, com alguns mites són comuns, com el tema de la creació, per exemple, mm-hmm. no? O per exemple els diluvis, vull dir, aquesta idea, una mica més de la mitologia que s'ha perdut el temps, m'agrada molt, una mica aquesta idea de poder recuperar segons quins coneixements, perquè et diu com veia la gent, com veien el món aquesta gent, i a vegades és molt diferent de com la veiem nosaltres, perquè a vegades, si escriuen així, és perquè segurament veien el món així, o si tenen aquests déus, per què tenen aquests mm-hmm. déus? No? Vull dir, realment et permet veure, no? Com pots interpretar el món de formes molt diferents. I penso que això és una mica de la gràcia, no? De la mitologia.
1: Totalment, i a vegades, tot i que comentes, que hi ha aquestes maneres de veure el món diferents, molts altres temes al rerefons continuen sent les mateixes pràctiques que tenim nosaltres avui dia, simplement doncs, que s'han transformat o li donem un altre significat, però acaben sent pràcticament el mateix.
0: I encara són bastant misterioses algunes.
1: Sí, això sí.
0: També hi ha molta cosa que a vegades penses, no? Com la gent oblida, no? I com es... potser mai sabrem com pensava realment aquella gent al 100%, perquè si no, sap, o sigui, hi ha coses que ens queden, no?, sense saber, no?
1: Doncs
0: algunes expressions,
1: sí.
0: Alguns mites, algunes coses que feien, que òbviament s'han perdut, no?
1: Perquè ells també tindrien les seves mitologies en aquell moment,
0: pues
1: per tant.
0: Sí.
1: Doncs Héctor, amb això posem punt i final en aquest va de lletra, aquelles persones doncs, que els interessi el món de la mitologia, un tema que està en auge, per tant aquí a l'Uteca doncs, tenen totes aquestes recomanacions i moltes d'altres, com sempre, Héctor, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera, que vagi molt bé, Héctor.
0: Gràcies, Carla.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Ens retrobem demà puntuals, ja sabeu, a les 9 en punt del matí en directe, a les 3 de la tarda en reemissió. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'Enfo han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'Enfo, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
1: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44 i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
0: De cara a aquest any, des d'Enfo continuaran apostant per l'ocupació, la formació i l'acompanyament a les persones, ampliant programes que ja s'han desenvolupat en aquests anys, com són la Speed Dating, la segona edició del Girafeina 45, accions de networking i diversos tallers. I seguim parlant d'ocupació, i és que l'atur ha tornat a baixar Mollet aquest mes d'abril. Segons les darreres dades publicades, el municipi ha registrat una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març, consolidant així la tendència positiva dels darrers mesos. Amb aquesta davallada, a l'abril ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat. Aquesta xifra situa la taxa registral d'atur en el 8,64%, una dada que continua per sota dels nivells registrats en períodes anteriors. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit del llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas a aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
3: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
4: La bona música a Music Calaix.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet, els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
3: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després, una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
4: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
3: Exacte. I després, que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
2: Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari Fernando Clavijo reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GE-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident, en aquest cas l'AP-7 a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar a altres casos.
1: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 2:15 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom. 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia, 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou, habitualment, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aniversari. Són ja dues dècades i mitja treballant per visibilitzar la malaltia al territori i per continuar recaptant fons destinats a la investigació. La presidenta de l'entitat, Ramey López, ha destacat la importància d'aquesta fita per a una associació que, des dels seus inicis, ha estat liderada per persones afectades.
1: És veritat, sobretot perquè som una associació de 25 anys, però sempre liderada per les pròpies malaltes, no? I això, doncs, és un, bueno, és un afegit, diguéssim, no? Perquè s'han fet, creiem, que bastantes coses i sempre, pues, sense, quasi bé sempre sense poder.
0: Coincidint amb aquest aniversari i amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia que se celebra el dia 12 de maig a Fimoic, ha organitzat diverses activitats durant aquests dies. La primera serà demà divendres, dia 8 de maig, amb una xerrada del doctor Fernández Solà, especialista en medicina interna i responsable d'una unitat sobre síndromes de sensibilitat central a l'Hospital Clínic. I també us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixit reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang que té lloc demà divendres al Mercat Vell. Aquesta iniciativa forma part del calendari habitual de captes que es duen a terme cada primer divendres de mes amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Fimo X celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: recurrent.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
2: Bon dia, són des 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Avui concretament és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Ara a les 12, de fet, ja s'ha convocat diferents manifestacions arreu del territori. Anem ara a saber com s'està vivint en aquest cas a Tarragona, on hi tenim el nostre company l'Adrià Duc des de plaça La Font. Adrià, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, som a la plaça La Font de Tarragona, a punt d'inici de la manifestació convocada ara mateix en defensa de l'educació de 0 a 3 anys i de les condicions de les seves professionals. La marxa sortirà en breus moments des d'aquesta plaça La Font, baixarà fins la Rambla Nova i la recorrerà sencera fins a arribar a la plaça Imperial Tarracó, on es donarà per conclosa. De moment, unes 200 persones hi prenen part, entre docents i famílies, i la protesta forma part de la vaga general estatal, convocada aquest dia 7 de maig i de les mobilitzacions previstes també a Catalunya el proper dia 20. Amb el lema 0 excuses i 3 raons, justícia, equitat i futur, els docents reclamen més recursos, estabilitat laboral i el reconeixement educatiu i social d'un cicle que consideren essencial.
2: Gràcies, Adrià. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb sintomatologia d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i, a més, s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinat també amb les autoritats competents. Paral·lelament, ara al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, estan reunits a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui hi ha programades un total de 8 reunions diferents per tal d'abordar la situació. I en mobilitat continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu a banda d'un altre accident entre un camió i dos turismes a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda. Provoca també retencions importants en aquest punt amb un carrer tallat. A banda, la carretera BV-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat amb semàfors a Sant Iscle de Bellalta degut a la reparació d'un impacte en la contenció d'un pont. I pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada bifurcació, també a l'R2 Sud per una incidència en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral que podran deixar nous xàfecs i tempestes.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
5: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'atur ha tornat a baixar a Mollet aquest mes d'abril. El mes ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat, el que suposa una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març. I seguim parlant de dades, i és que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. I també us informem que avui dijous la Rambla de Mollet torna a convertir-se en l'escenari de la tradicional Fira de Sant Ponç. Al llarg de tota la jornada, els visitants podran passejar entre desenes de parades instal·lades a la Rambla, on s'exposaran i vendran productes elaborats artesanalment per les persones usuàries dels diferents centres de l'IMSD. I per acabar, l'Associació de Fibromiàlgia de Mollet, Afimoic, celebra enguany el seu 25è aniversari. La primera de les activitats per commemorar aquesta data serà una xerrada a càrrec del doctor Fernández Solà, que parlarà sobre l'actualització de la fibromiàlgia. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas.
2: Hola.
0: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, moltes gràcies. Trobada.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
2: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
2: no,
1: esglaonat?
2: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
2: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
2: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
2: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs, aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, a vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
2: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
2: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
2: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parla sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
2: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
2: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant per alguna altra situació i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors, aquí treballes molt la prevenció. La prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
2: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials.
1: Uh-huh.
2: I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
2: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet, i el nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics.
1: Uh-huh.
2: Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una persona major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
2: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
2: Exacte, per un diagnòstic no determinar tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar altres elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat, doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari. Ho diem perquè les persones de vegades allò diuen jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no?, I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient jo vinc també d'un centre, no, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
2: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim. Perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú. És a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò... Hi ha tres persones, no? 3 professionals?
2: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg, que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
2: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
2: El REBEC, el referent de benestar emocional, exacte, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara explico, però no és el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei, també.
1: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que tenim.
2: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
2: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més seu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
2: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de Està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que hi arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més. No?
2: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem. Jo, potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
2: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que i ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. Oh, veu pacient.
1: Passen coses, no?
2: Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar. Has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:45 del migdia.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 7 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur ha tornat a baixar a Mollet aquest mes d'abril. El mes ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat, el que suposa una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Avui dijous, la Rambla de Mollet torna a convertir-se en l'escenari de la tradicional Fira de Sant Ponç. Al llarg de tota la jornada, els visitants podran passejar entre desenes de parades instal·lades a la Rambla, on s'exposen i es venen productes elaborats artesanalment per les persones usuàries dels diferents centres de l'IMSD. I l'Associació de Fibromialgia de Mollet, AFIMOIC, celebra enguany el seu 25è aniversari. La primera de les activitats per commemorar aquesta data serà una xerrada a càrrec del doctor Fernández Solà, que parlarà sobre l'actualització de la fibromialgia. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'atur ha tornat a baixar a Mollet aquest mes d'abril. Segons les darreres dades publicades, el municipi ha registrat una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març, consolidant així la tendència positiva dels darrers mesos. Amb aquesta davallada, l'abril s'ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat. Aquesta xifra situa la taxa registral d'atur en el 8,64%, una dada que continua per sota dels nivells registrats en períodes anteriors. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha fet una valoració positiva d'aquestes dades, però s'ha mostrat previngut perquè són el resultat d'un mes on ha crescut la demanda del sector serveis per Setmana Santa i on les dones continuen representant el 60% de persones a l'atur.
2: Fem una valoració positiva de l'atur. Han baixat 36 persones a Mollet i, per tant, el nostre objectiu és arribar a la plena ocupació, estem al 8,76%. Per tant, diverses coses que penso que són importants dintre de les bones dades que tenim al mes d'abril. La primera, aquestes bones dades del mes d'abril haurem de veure com segueixen transcorrint els propers mesos, perquè és cert que s'han incorporat aquestes dades les feines estacionals que es fan amb la Setmana Santa, sobretot ocupats i ocupades per la gent jove, que han reduït l'atur més d'un 11%. Per tant, i fa aquestes tasques més estacional en la gent jove. La segona, encara tenim les dones que representen quasi el 60% de les persones que estan a l'atur.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades mostren una evolució favorable del mercat laboral a Mollet, ja que presenten una diferència en 200 persones. Tot i això, encara es manté per sobre de les 2.000 persones la xifra de ciutadans que busquen feina al municipi. Pel que fa a l'evolució de l'atur, el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental ha mostrat prudència, afirmant que s'ha de produir un repunt de l'IPC i això tindria una relació directa amb la disminució de el consum.
2: La reforma laboral segueix donant possibilitats a moltes persones i a moltes famílies i, per tant, fem valoració positiva, però som prudents perquè no sabem com irà, com evolucionarà els propers mesos, perquè hi ha un repunt de l'IPC, per tant, un repunt de el que hem de pagar per poder viure, per tant, una baixada dels ingressos que tenim, per tant, pot haver-hi una caiguda del consum intern i, per tant, som prudents amb aquestes dades.
0: Les dades comarcals també són positives. El Vallès Oriental, el mes d'abril, ha tancat amb 16.912 persones a l'atur, el que suposa una davallada en 426 i 952 en dades interanuals. Les dades d'abril, doncs, confirmen així una lleugera millora de la situació laboral en un context en què la reducció de l'atur també s'ha registrat en altres municipis de la comarca i del conjunt de Catalunya.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I seguim parlant de dades, i és que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'EMFO, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
3: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44, i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
0: EMFO acompanya les persones en el seu itinerari de formació, orientació i recerca de feina i dona resposta a una de les principals preocupacions socials: desenvolupar una vida laboral digna. D'entre les competències, l'empresa municipal ha apostat aquest any per la creació d'una cinquantena de nous negocis, entre els quals es troba el de la Sònia Piedrabuena, impulsora de l'oficina Adeslas de Mollet, qui s'ha mostrat agraïda per tot l'acompanyament des d'EMFO.
4: Jo només tinc paraules d'agraïment al vostre servei, perquè no només m'heu ajudat amb el tema de les noves incorporacions, però jo vaig arribar aquí el 2015 a Mollet amb la intenció d'obrir una empresa, ja porto 11 anys, i va ser gràcies a vosaltres, perquè des del primer dia que vaig fer la primera entrevista em vau donar les garanties i la seguretat per poder continuar endavant, i m'heu acompanyat des de l'inici. Després, el tema de les incorporacions han sigut també de gran ajuda, i les persones que tinc són persones molt vàlides. Ens heu ajudat també molt a triar les persones que havien de venir a la nostra feina.
0: Aquest també és el cas de Lídia Gussin, que fa un any va obrir de la mà de la seva germana Ritual Renacer, un espai d'espelmes, nutrició i meditació a Mollet. La Lídia també s'ha mostrat agraïda per l'acompanyament i comptar amb aquest espai a la ciutat.
5: O sigui que tot el que necessites sempre estan a la teva disposició. I estic super agraïda, jo i ma germana, per tenir aquest espai de dubtes, d'inseguretats, no? I que et reforcen a que tu sí que pots, perquè al final és un somni i una il·lusió que tens, i és de zero que comences, i clar, hay subidas y bajadas, i aquí t'ajuden a, venga, va, envalentona-te de verdad. Així que moltes gràcies.
0: L'empresa municipal per la formació i l'ocupació també realitza una tasca de formació a través de sessions formatives que acrediten certificats de professionalitat complet o parcial. Durant el 2025 s'han dut a terme 5 accions formatives en les quals han participat un total de 107 alumnes. La Laura Domínguez és una de les persones que s'ha pogut beneficiar d'aquestes formacions. Ella havia dedicat la seva vida a ser mosso de magatzem, però va apostar per un canvi laboral i va cursar dues formacions d'administrativa. Domínguez ha explicat que gràcies a EMFO el canvi ha estat possible i ja ha pogut treballar com a administrativa.
6: Gràcies a ells, a tots els cursos, a tot el que em van ajudar, he pogut fer un canvi real. He trobat feina com a administrativa, que era el que realment m'agradava. I llavors, clar, poder presentar el teu currículum, que no només et truquin per treballar en un magatzem, sinó perquè tenir l'oportunitat de treballar en una oficina, pues a mi m'ha canviat molt la vida. He pogut fer una gestió laboral i familiar molt millor i bueno, estic molt agraïda perquè m'han donat totes les eines i he tingut moltes oportunitats, realment han sigut reals i a dia d'avui he treballat ja com a administrativa.
0: A més, des d'Enfo ha gestionat diversos plans ocupacionals per afavorir la reinserció laboral i al llarg del 2025 han contractat 62 persones. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha remarcat que no hi ha millor política social que el fet que la gent pugui tenir feina, perquè una feina estable amb un sou digne permet que les persones desenvolupin el seu projecte de vida. En aquesta línia, l'alcaldessa ha definit a Enfo com una eina clau a la ciutat.
7: Nosaltres estem convençuts des de fa molt de temps que faríem tot el que fos possible des de l'Ajuntament de Mollet per aconseguir això, que les persones, els molletans i les molletanes, tinguessin feina. I la segona cosa que vull posar de manifest és que per nosaltres la nostra empresa municipal de formació i ocupació Enfo és una clau fonamental a la nostra ciutat.
0: De cara a aquest any, des d'Enfo continuaran apostant per l'ocupació, la formació i l'acompanyament a les persones, ampliant programes que s'han desenvolupat en aquests anys, com l'Speed Dating, la segona edició del Girafeina més 45, accions de networking i diversos tallers.

0: Avui dijous, la Rambla de Mollet torna a convertir-se en l'escenari de la tradicional Fira de Sant Ponç, una cita molt arrelada a la ciutat i vinculada a la promoció dels productes artesanals i naturals. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat i arriba enguany a la seva 44a edició. Al llarg de tota la jornada, els visitants podran passejar entre desenes de parades instal·lades a la Rambla, on s'exposarà i vendran productes elaborats artesanalment per les persones usuàries dels diferents centres de l'IMSD. La proposta inclou una gran varietat d'articles gastronòmics i decoratius elaborats durant el curs, mostrant el treball i la creativitat dels participants. Més enllà de l'activitat comercial, la Fira de Sant Ponç manté un fort component social inclusiu. L'objectiu principal és donar visibilitat a les capacitats i al treball de les persones amb discapacitat, afavorint la participació activant la vida comunitària. La iniciativa també serveix per sensibilitzar la població, reivindicar els drets d'aquest col·lectiu i reforçar els valors d'inclusió, igualtat i convivència a la ciutat. Són declaracions de Laura Jara, regidora responsable de l'IMSD.
1: És una manera, doncs, de practicar la veritable inclusió, no? De demostrar que són presents i que formen part activa de la societat i que la seva feina doncs pot estar integrada en el dia a dia d'una ciutat i bueno, per nosaltres és molt rellevant.
0: Entre els productes que es podran trobar hi ha dolços, casolans, com pans de pessic, magdalenes, pastissos o púdings, a més de mel, infusions, herbes aromàtiques i olis especials. També hi haurà espai per articles de cosmètica natural, com sabons aromatitzats, així com plantes i altres elements relacionats amb la tradició de Sant Ponç, patró dels herbolaris i apicultors. La fira també comptarà amb una àmplia oferta d'artesania. Els assistents podran adquirir peces de bijuteria, objectes decoratius, ceràmiques, samarretes personalitzades i altres manualitats creades pels participants dels centres. Un dels elements més singulars que habitualment desperta l'interès dels visitants són les populars dones d'aigua, figures artesanals que ja s'han convertit en un símbol característic de la ciutat. En aquesta edició hi participen diferents equipaments i serveis vinculats a l'IMSD, com l'Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila, el Centre Ocupacional El Bosc, el Centre Especial del Treball Alborada, la Residència i Centre d'Atenció Especialitzada La Vinyota.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient a les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Masia Can Borrell, situada a l'avinguda Rivoli número 23 al barri de Can Borrell.

0: I ara parlem de celebracions, i és que l'Associació de Fibromialgia de Mollet, AFIMOIC, celebra enguany el seu 25è aniversari. Són ja dues dècades i mitja treballant per visibilitzar la malaltia al territori i per continuar recaptant fons destinats a la investigació. La presidenta de l'entitat, Remei López, ha destacat la importància d'aquesta fita per a una associació que des dels seus inicis ha estat liderada per persones afectades.
1: Poca broma, doncs és veritat. Sobretot perquè som una associació de 25 anys, però sempre liderada per les pròpies malaltes, no? I això, doncs, és un, bueno, és un afegit, diguéssim, no? Perquè s'han fet, creiem, que bastantes coses i sempre, pues, sense, quasi bé sempre sense poder.
0: Coincidint amb aquest aniversari i amb el Dia Mundial de la Fibromialgia, que se celebra el 12 de maig, AFIMOIC ha organitzat diverses activitats durant aquests dies. L'acte central tindrà lloc dimarts vinent amb una passejada reivindicativa i la lectura d'un manifest. Abans, però, s'han programat altres propostes. La primera serà demà divendres, dia 8 de maig, amb una xerrada del doctor Fernández Solà, especialista en medicina interna i responsable d'una unitat sobre síndromes de sensibilitat central a l'Hospital Clínic, que parlarà sobre l'actualització d'aquestes patologies. Remei López n'ha avançat alguns detalls.
1: Aquest dia vindrà el doctor Joaquín Fernández Solà, que treballa al Clínic de Barcelona i és un metge de medicina interna, però responsable de la unitat de tot el Clínic. Llavors, la veritat és que és un professional que vindrà, que val la pena venir a veure'l, perquè ell ens portarà l'actualització de les malalties, i això és molt important per nosaltres, perquè és tant de la investigació, tant dels tractaments, com avui es veu aquesta malaltia.
0: D'altra banda, el diumenge 10 de maig se celebrarà un concert solidari al Mercat Vell amb motiu del 25è aniversari. Participaran diverses entitats de la ciutat, com l'Escola Municipal de Música, el Centro Cultural Andaluz, Vall de Gitanes o l'Esbart d'en Saire. La presidenta de FIMOIC ha remarcat que tota la recaptació d'aquest concert es destinarà a la investigació.
1: Fem un concert solidari per enviar a la Vall d'Hebron o al Clínic. Després, una vegada que recollim, doncs ja, si és molt, doncs ho repartim entre tots dos. I si no, doncs només amb un. I és per la investigació de les nostres malalties, que evidentment heu de pensar que si van a aquests hospitals no solament són per nosaltres, sinó això ja és per tothom, perquè són hospitals dintre de la sanitat pública, que la investigació i els tractaments i tot ens repercuteix a tot. I és important que ho diguem, no?
0: Amb tot aquest programa d'activitats, AFIMOI commemora 25 anys de trajectòria donant veu a les persones afectades i mantenint viva la lluita pel reconeixement de la fibromiàlgia.

L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang que té lloc demà divendres. Al Mercat Vell, aquesta iniciativa forma part del calendari habitual de captes que es duen a terme cada primer divendres de mes amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits. Aquesta mesura permet una millor gestió dels donants i garanteix una experiència més àgil i segura per tothom. Pel que fa als horaris, les donacions es poden realitzar en dues franges. Al matí, des de 9:45 fins a les 2 del migdia i a la tarda, de 4 de la tarda a 9 del vespre. D'aquesta manera s'ofereixen diverses opcions per adaptar-se a la disponibilitat de la ciutadania. Des de les entitats impulsores es fa una crida a la participació recordant que cada donació pot salvar fins a 3 vides.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur torna a baixar a Mollet aquest mes d'abril. El mes ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat, el que suposa una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès amb 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Avui dijous, la Rambla de Mollet torna a convertir-se en l'escenari de la tradicional Fira de Sant Ponç. Al llarg de tota la jornada, els visitants podran passejar entre desenes de parades instal·lades a la Rambla, on s'exposen i es venen productes elaborats artesanalment per les persones usuàries dels diferents centres de l'IMSD. L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet, AFIMOIC, celebra enguany el seu 25è aniversari. La primera de les activitats per commemorar aquesta data serà una xerrada a càrrec del doctor Fernández Solà, que parlarà sobre l'actualització de la fibromiàlgia. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé!

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit del llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas a aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Al Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.

0: Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, per voluntat aliena, no podrem mantenir aquesta conversa de portaveus municipals que coincideix avui dijous amb el torn del Partit Popular, però si més no ens tornem a trobar demà divendres compartint aquest mateix espai per comentar tota l'actualitat de la ciutat de la mà de Junts per Catalunya a Mollet. Fins demà i disculpeu.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'en Saire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: aconseguit doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
2: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
3: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
2: Doncs, molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
1: Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
2: Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
1: La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
2: Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT. Mm-hmm. No cada matí, però un o dos matins a la setmana.
1: I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
2: Sí. L'objectiu és, doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Pili, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I, al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
1: Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments, perquè, de fet, ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció i aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
2: Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat per que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on impliqui una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que fa és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en sortigui ja de forma gairebé nata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable.
1: Sí, exacte. No, si és un cabell que sigui cabell d'àngel, de persona, no.
2: Exacte. I també, doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Mm-hmm. Per tant, doncs, el que aprenem és, doncs, això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències, també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs, moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però, al final, l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment, doncs no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que, per tant, doncs tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments, i doncs hi han coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes, doncs, tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
1: Clar. Quines serien les més bàsiques?
2: No sé. Doncs sobretot la higiene personal, no?, que al final ens sembla com a algo molt bàsic, però doncs, no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no? La higiene també de l'entorn, d'on se serveixen els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada, uh-huh, en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgia, sinó evitar, doncs, les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes, no? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs hi ha altres factors, no? Com, per exemple, doncs, quins són els materials que ens entren, no? En quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, dins d'una cuina.
1: I això del fred i del calent, què? Però dic, ja no dic amb un menjador professional, eh? Menjador de, o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. Els aliments calents doncs a la nevera s'han de posar, no s'han de posar? Perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
2: Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí a fer en la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
1: On van els ous?
2: I ho explico. Els ous poden anar fins a la nevera.
1: A dins? I no poden anar fora?
2: Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no? Fins portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria, i llavors seria més probable, no?, que poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una toxinfecció alimentària a la llarga, no? Llavors, què es fa? Es tenen a temperatura ambient perquè no hi hagi, que no es trenqui aquesta cadena de temperatura, i llavors quan nosaltres arribem a casa els podem posar a la nevera, però s'han de posar al mig de la nevera a dins. Per què? Perquè la porta és la que contínuament està en contacte amb la temperatura exterior, per tant té molts canvis de temperatura. Llavors aquí aquests ous es farien malbé. Ja sé que m'esteu escoltant i esteu dient, però si la meva nevera té les oueres a la porta.
1: Sí.
2: Doncs estan mal dissenyades.
1: És que estan totes, jo crec, no? Les oueres estan totes a la porta.
2: Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, no que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no?, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
1: D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada
2: molt
1: gran. Sí.
2: Deixa'm dir que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
1: De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme, un petó gran. I que per Sant Jordi has estat signant a la Mesa Impressiones.
2: Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
1: Com vas? I vas estar a Barcelona. Que xulo.
2: Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, mira, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
1: Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila. Una abraçada.
2: Una abraçada molt forta.
1: Qui el vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui a la Mesa
2: Impressiones. Sí. A la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
1: Fantàstic, enhorabona.
2: I a la Casa del Libro. Ja,
1: fantàstic. Abraçada enorme, enhorabona. Besitos, adeu.
2: Gràcies, adeu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
3: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectiva sexual de qualitat.
1: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, començarà dilluns, Sònia Kerr.
4: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen.
1: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
4: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
5: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny.
4: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família.
1: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
4: L'ABC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals.
1: Als esports, Janire Gallut, el Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
6: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les grans actuacions de Nilsen i Aleix Gómez. Amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts, seran a Colònia per 8è any consecutiu el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja a la resta del país aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avança, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures previstes en el nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
9: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
8: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
1: Mentrestant, creix la preocupació internacional pel brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que hauria d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, després de dies bloquejat a Cap Verd. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu que ha de rebre aquest creuer. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per tal de fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
11: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient.
10: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
1: Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en aquest creuer, en l'Ondius, just abans de l'actual trajecte. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord són extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
12: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries. També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit de dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat.
13: No voy a dar nombres porque no puedo dar nombres, pero en nuestro barco venía una chica canaria. Esta chica canaria, que ahora están diciendo los canarios que no llegue el barco a Canarias, ¿y si esta chica fuese la que va en el barco? Por favor, o sea, toda esta gente hay que acogerla, evidentemente con medidas de seguridad, con EPIs, con control. No sabemos esta enfermedad en Europa cómo funciona. Sí que están diciendo los expertos pues que allí llevan 100 años con esta enfermedad y no es una enfermedad que está en la calle, está en la rata de monte, la de las montañas, evidentemente, pero claro que hay que darles ayuda, que lleguen a un puesto, que los atiendan, que los recojan. El barco se merece eso, la gente que va dentro se merece eso y la gente no tiene que estar dando vueltas hasta que pasen los 40 días y ya se bajarán del barco. Por favor, esto es inhumano.
12: D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
2: Notícies en xarxa.
1: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
5: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
14: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
15: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
16: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
17: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
14: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: La protesta, com us dèiem, s'ha repetit a la resta de capitals catalanes. En el cas de Girona, la manifestació ha plegat mig miler de persones. Anem fins allà. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Amb proclames de No som guarderia, som educació o menys discursos, més recursos, la convocatòria d'aquest dijous, impulsada per la plataforma 03, ha reivindicat pel centre de la ciutat que el 03 és una etapa educativa essencial i han reclamat més recursos per atendre els infants. Imma Anguita és educadora i una de les portaveus de la plataforma Som Infància.
19: Avui el 03 surt al carrer perquè estem cansades, diem prou. No pot ser que un infant hagi de conviure amb altres 20 infants quan està en el procés de coneixement i de socialització que necessita molt d'acompanyament. No podem atendre a 8 nadons de menys d'un any. És insostenible.
18: A Girona, la manifestació s'ha concentrat a la plaça del Vi i ha fet recorregut fins a la subdelegació del govern espanyol.
1: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
4: Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve, amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
1: Justament, Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat dels interins.
4: La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
2: La xarxa de comunicació local.

0: esbarjos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Demà es posarà en marxa el procés per adquirir invitacions per poder assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el dia 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
5: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
4: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
6: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
3: Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
6: El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se l'havia prohibit de fet apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
3: I la Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil.
6: El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis a la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes de IA amb usos considerats d'alt risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria.
3: El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel que alliberi l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
8: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
7: Álvarez ha compregut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'actualitat local ens porta avui fins a Tarragona, que estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
9: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
1: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
3: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller del RAM, Òscar Ordeig, durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
11: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
10: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi.
3: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició i ja és la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
13: Ja fa anys que compro tot el que puc, tema bio, i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
12: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
3: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
15: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
14: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsònic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
3: I encara un apunt més en l'àmbit cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
6: És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència d'algun dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta feta per l'organització també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors que han vist algun espectacle també s'han quedat a dormir a la ciutat. Tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit les entrades amb 21 espectacles.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Janire Gallut. Molt bon dia, Janire.
16: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
17: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
16: En bàsquet, l'Espar Girona en 7 a les 7 de la tarda a les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Girona FM, Pau Villafañe.
18: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espar Girona prou farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posada las prioridades.
19: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas, creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
18: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves setenes semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
16: I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar ahir amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
20: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
16: A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reu Deportiu es va plantar cara al Benfica amb un empat a dos, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. El tècnic del Reu, Jordi Garcia, es mostrava molt satisfet amb la feina.
21: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Penso que ha demostrat tarania quan no la té, trega confiança, compromís, tot el que es pot

0: De seguida, amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
2: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
3: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
5: Preparat, Eneco?
6: Sí.
5: Temps, sentit.
6: S-E-N-A-T-I-T.
4: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
5: Quina seria la paraula intrusa?
7: Casoplón.
5: Correcte. En català, per fer...
4: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
7: D-E-S-C-A-P-A-N.
4: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Propostes en xarxa.
8: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
9: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
0: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Sònia Kerr.
10: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
0: Les treballadores de les escoles escoles bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
10: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
11: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la...

0: pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys de Barcelona el 10 de juny.
2: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
1: En Cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
2: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
1: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
3: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis, que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
7: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
6: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
1: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació situació excepcional del brot.
9: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues és suficient.
8: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
5: Notícies en xarxa.
1: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 o les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
11: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
10: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
12: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
13: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
14: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
10: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: Com ens explicava ara l'Esther Minguell, l'Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la una del migdia. A molts punts a Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
15: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
16: Que hi hagi aquest reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, que es baixi les ràtios, tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per a totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
15: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar Nuclear de Barcelona.
18: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
17: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
19: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
2: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
1: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
2: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
1: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Bon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
21: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
20: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls des de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
22: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
23: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val.
0: anem a quantificar-ho, anem a veure com val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
22: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
1: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
0: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
3: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs, al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi. Del Segrià.
1: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
23: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació doncs, de manera innovadora i pionera, pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers de tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
4: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
1: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
24: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
25: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
24: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
26: L'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
27: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil, a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
26: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
28: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
1: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
7: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
6: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
2: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona, tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit, atenció, les entrades de 21 espectacles.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
8: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
9: Otra final four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
8: En bàsquet, l'Espart Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Íñiguez.
10: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
8: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Vivi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
11: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster. Treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
8: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol d'aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
12: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la Liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
8: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
1: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Sí, benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, per començar, com és habitual, us farem 5 cèntims de l'actualitat de la nostra ciutat. Així que convidarem a la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims. Després, avui comencem a parlar del programa per molts anys. Ja us diem que la setmana vinent en parlarem més, però avui són representants del Club de Playback de Camp Antiquet qui ens venen a parlar de la seva actuació. De fet, seran les darreres en actuar i posar el colofó final d'aquesta setmana, que podríem dir que és la setmana de la gent gran, que arrenca dilluns vinent i que es perllonga fins dilluns, dia 18 de maig. Així que parlarem amb el Club de Playback de Camp Antiquet. Veiem que ja tenim alguna representant per aquí, així que parlarem amb elles. Després tindrem també la participació de la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de Lourdes. També amb elles parlarem de la setmana del Parc Molts Anys, perquè també tenen un grup de playback. Tindrem l'agenda que ens oferirà el nostre company en Josep Casasnovas, i a la recta final del programa tindrem a l'espai d'Alba de Lletra, i avui ens traslladarem fins a la biblioteca de Can Mula. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Farem com cada dia, comentar un parell d'informacions allò destacades que tenen no, de notícies que han esdevingut o succeiran al nostre municipi. Per on comencem?
1: Doncs sí, exactament. Fem aquest punt informatiu i, de fet, doncs, comencem parlant d'una proposta per a aquelles persones que aquest matí no tinguin res a fer. Doncs els hi apropem que avui doncs, se celebra la tradicional Fira de Sant Ponç que organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, l'IMSD. Un any més, la Rambla es tornarà a omplir de parades amb productes elaborats per les persones usuàries de l'Institut i, de fet, doncs, aquesta Fira de Sant Ponç ha començat tot just a fa mitja horeta i fins les 6 de la tarda doncs, encara hi serà. La Fira de Sant Ponç arriba a la seva 44a edició i s'hi podran trobar parades ben diverses. Parlem de pans de pessic, pastissos, púdings, magdalenes, mel, infusions, herbes de cuina, olis i sabons aromatitzats, plantes, manualitats o bijuteria, també les dones d'aigua, samarretes i ceràmica, entre d'altres. Laura Jara, regidora responsable de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat, ha explicat que la fira té com a objectiu impulsar la integració del col·lectiu de persones amb discapacitat.
2: És una manera, doncs, de practicar la veritable inclusió, no? De demostrar que són presents i que formen part activa de la societat i que la seva feina doncs pot estar integrada en el dia a dia d'una ciutat i bueno, per nosaltres és molt rellevant.
1: Com dèiem, doncs, hi ha diversos, tota una varietat de productes, de fet, doncs, que es poden trobar en aquesta Fira de Sant Ponç i que són gràcies als centres participants, que són l'Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila, el Centre Ocupacional del Bosc, també el Centre Especial de Treball Alborada i la residència ICAE La Vinyota. Així que aquest matí ve allà tot el dia, de fet, fins les 6 de la tarda, com apuntàvem, doncs, aquelles persones que vulguin podran passejar per la Rambla i gaudir d'aquesta Fira de Sant Ponç novament.
0: Molt bé, doncs la veritat és que si tenim oportunitat ens hi aproparem perquè paga la pena d'apropar-se. Sabem allò que hi ha persones que sempre intenten reservar-se la data per fer la compra d'aquests productes. Més coses, Carla.
1: Parlem d'altres temes i és que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per anar emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'EMFO, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
3: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44 i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
1: Des d'EMFO acompanyant a les persones en el seu itinerari de formació, orientació i recerca de feina i donen resposta a una de les principals preocupacions socials, desenvolupar una vida laboral digna. De cara a aquest any, des d'EMFO continuaran apostant per l'ocupació, la formació i aquest acompanyament a les persones, ampliant programes i també consolidant alguns doncs, que s'han desenvolupat en aquests anys, com són, per exemple, l'Speed Dating, la segona edició del Gina Feina més 45, altres accions de networking i diversos tallers.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia, evidentment hi haurà més, així que com sempre us convidem a sentir aquest informatiu a la 1 en punt, reemissió a les 8 del vespre. I també, si voleu un tastet així molt ràpid, no us perdeu a l'Infopodcast, que també us el podeu tenir allò vosaltres, no? A través del canal de WhatsApp de Ràdio Mollet.
1: Doncs allà s'ha tot sintetitzat, així que en 3 minuts s'assabenten de tota l'actualitat.
0: Molt bé. Carla, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Anem a saber de la previsió del temps, perquè a mi em fa patir la Fira de Sant Ponç, la veritat, eh? Sempre fan patir una miqueta. A veure quina és la previsió que ens dona en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona i, sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire i una altra vegada en aquests moments un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: sí.
1: Totes les entitats, crec que sí. Poseu el vostre granet de sorra, tant el grup de teatre, no? Que també sempre té el nom de grup de teatre de Camp Antiquet, vosaltres, grup de playback de Camp Antiquet, m'imagino que també fareu alguna peça, no?
0: Sempre fem. I això que deia que l'Antonio Dávila, que es diu aquest senyor president, pues, ha tret una cançó, ha fet ell una cançó molt bonica, i nos agrada, i fem... al començament de...
1: I qui ha fet la canç... la lletra i la música?
2: Sí, tot.
1: Ah, aquest senyor l'haurem de convidar un dia.
2: És doncs. Guapíssim.
0: Ah, pues sí, diré.
1: No, perquè ens explica aquestes habilitats.
0: És guapíssima,
2: de veritat. I té un ritme precioso i una coreografia també divina.
1: A mi em sap greu perquè estem parlant d'aquest espectacle i us hem de dir que les entrades ja estan més que distribuïdes, tothom té entrades per als espectacles de playback. De fet, el Parc Molts Anys comença la setmana vinent a dos quarts de 6 de la tarda en el Mercat Vell, però després al llarg de tota la setmana i fins al dia 18 doncs actuen els diferents grups de playback al Teatre de Can Gomà i ens consta que, doncs, que tothom ja té l'entrada.
0: Sí. El dia 12, 14 i 18 n'hi ha el playback 12, 14 i 18. No? Està posat
1: així? Sí. 12, 14 i 18, sí senyora.
0: I clar, com s'han de venir a agafar les entrades aquí, tothom ha vingut, no n'hi ha entrades, i molt bé, molt bé.
1: Després fareu alguna cosa, aquest espectacle el portareu a algun lloc o no?
0: No.
1: Alguna residència?
0: No sabeu.
1: Bueno, a més és que després estem a les portes ja de l'estiu, com aquell qui diu,
0: això
1: no?
0: Mateix.
1: I segur que aquesta gent està molt ocupada.
0: I la jubilada i els jubilats se'n van
1: estan
0: cap allà,
1: Escolteu una cosa, que vam escoltant un tema que ja ens ha dit la Carme. Avui m'he despistat. Sí. Aquests temes que hem sentit, el Mamma Mia, doncs no sonarà.
0: És de l'any passat.
1: Aquest altre tampoc sonarà, però en tot cas que... és perquè sapigueu el tipus de música que habitualment fan, no? interpreten el grup de playback de Camp Antiquet. Moltíssimes gràcies a totes dues.
0: A vosaltres.
1: I que us vagi molt bé.
0: Gràcies, molt bé.
2: Gràcies a tots vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: I tot seguit en el Posa't les Piles ens fem ressò de les activitats que tindran lloc a la nostra ciutat al llarg de tota la setmana a partir d'avui fins dimecres de la setmana vinent. L'agenda ens l'apropa avui el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia, una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 13 de maig. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruïm les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició Respira. Respira. Contribueix a la conscienciació i sensibilització de la població sobre el dret a la qualitat de l'aire i sobre els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut, la qualitat de vida i el medi ambient. Es pot visitar fins al 17 de maig al Centre Cívic de Can Borrell. Seguim amb l'exposició de Cesc Bas, mostra commemorativa de Cesc Bas, un dels artistes que ha deixat una empremta més important a Mollet del Vallès. Es pot visitar fins al 18 de maig al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposicions en femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcada. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Anem cap a divendres, directe al Cívic. Hip-hop, amb les actuacions de Mickey 4 Gatos i ZP. Entrada gratuïta amb taquilla inversa. Divendres 8 de maig a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza AMAM. Vine a donar sang al Mercat Vell. La sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. Divendres 8, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, de 4 a 9 de la nit, al Mercat Vell. Organitza el Banc de Sang i Teixits. També per divendres 8 de maig, torneig de vòlei. Una jornada intensa de voleibol on cada punt compta i cada jugada suma emoció. Salts, rematades i blocs protagonitzen un torneig pensat per viure el vòlei al màxim. Serà a les 5 de la tarda a l'Institut Mollet. Inscripció prèvia al WhatsApp 616 82 30 59. Continuem amb el servei de proximitat de la policia municipal. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal a un punt fixe del centre de diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Aquest divendres 8 de maig, de 11 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7, al barri del centre, a la Rambla Fiveller. Organitza'l l'Ajuntament de Mollet. Una altra activitat per divendres 8 són les tertúlies en femení, masculinitat, estereotips, rols i gestió d'emocions, a càrrec del taller, masculinitats diverses i perspectiva de gènere. Serà a les 6 de la tarda al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de DJ a Can Borrell, activitat de tarda dirigida a joves entre 14 i 17 anys, on poder ballar i gaudir amb la millor música, el ritme que marcarà el DJ Lady Viking. Dissabte 9 de maig, de 7 de la tarda a 10 de la nit, al Centre Cívic de Can Borrell, organitza l'Ajuntament de Mollet. Aplec de malabars de foc. Cercavila del Vall de Diables de l'Institut Aigua Viva a les Pruneres i espiadimonis des de la Dona d'Aigua a les Pruneres. També taller per a infants, sessió de DJ Tardeo, sopar de les colles infantils, lluïments de malabars de foc i sopar de colles adultes i sessió de DJ. Dissabte 9 de maig, de 5 de la tarda a 1 de la matinada al Parc de les Pruneres. Organitza el Vall de Diables i Associació Espiadimonis de Mollet. Seguim amb el dissabte 9 de maig, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Vetllada de boxa, dissabte 9 de maig, al pavelló municipal d'Esports Riera Seca. Organitza Actitud Boxing Crew. Seguim amb diumenge 10 de maig, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. El mateix diumenge també tenim la 27a Serralada de Marina, diumenge 10, amb sortida a 8:00, des de l'aparcament de l'estació de Mollet Sant Fos. Es poden fer inscripcions fins al mateix dia de la caminada. Organitza el Club Muntanyenc Mollet. El pròxim diumenge, 10 de maig, l'Ajuntament de Mollet organitza la 32a Festa de l'Esport al carrer. Des de les 11 del matí i fins a 14:00 hi haurà diferents activitats esportives obertes a tothom, a l'Avinguda Llibertat. En aquesta edició hi col·laboren més d'una quinzena d'entitats i hi haurà 23 estacions. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives com ara atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, minitenis, patinatge, escacs, hoquei, tenis taula, handball, activitats de muntanya o hip-hop, entre d'altres. Concert solidari 25 anys de FIMOIC, amb la participació del doctor José Alegre Martín, referent amb la investigació de la fibromiàlgia, i les actuacions de l'Escola Municipal de Música, Centro Cultural Andaluz, Vall de Gitanes i Esbar Dansaire, i el sorteig de premis al finalitzar l'acte. Diumenge 10 a 5:00 de la tarda al Mercat Vell. Organitza a FIMOIC. Per molts anys, 2026. Mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació Mollet pren la paraula. Dilluns 11 de maig a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Inauguració de l'exposició i passi del vídeo participatiu. I a 6:45 de la tarda a la Marineta. Visita guiada a la mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació a càrrec de les persones participants. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Caminada del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i, a continuació, lectura del manifest. Dimarts 12 de maig a 11:15 del matí. Caminada sortida des de l'Hospital de Mollet a la Ronda dels Pinatons. Parc dels Colors, Rambla Nova, Avinguda Burgos i Plaça Major. I a 12:00, lectura del manifest a la Plaça Major, davant de l'Ajuntament. Organitza a FIMOIC. Per molts anys 2026. Espectacle. Donde les paraules fallen, la música habla, del grup de playback La Dècada de los 60. Dimarts 12 a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Per molts anys 2026, Ballem, una classe oberta de taller. Ballem, una proposta divertida per moure el cos al ritme de diferents cançons i estils musicals. A càrrec de Núria Loella, monitora del taller Ballem. Dimecres 13 de maig, de 9:45 a 11:15 del migdia al Lladoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Per molts anys 2026, realització i emissió en directe des de Ràdio Mollet del programa La Nostra Gent Gran. Dimecres 13 a 12:00 del migdia a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o al web radiomollet.com. Organitza Ràdio Mollet. Una altra activitat de Per molts anys 2026 és l'acte de reconeixement a les persones de Mollet que fan 100 anys durant el 2026 i, a continuació, espectacle de teatre. L'espectacle Reflexions de vida, del grup de teatre de l'Associació Integrar, sota la direcció de Rosa Galitó, dimecres 13 de maig a 6:15 de la tarda al Mercat Vell. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I amb aquest acte arribem a la fi de les propostes que tenim per aquesta setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient.
1: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura al Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a l'espai del Va de Lletra, avui compartit des de la biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. La persona que es desplaça és la nostra companya Carla Ramos i avui sosté conversa amb el director de la biblioteca, amb l'Héctor Calvet. Bon dia.
1: Molt bon dia a tots i totes. Com cada 15 dies, tornem a venir aquí a la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura en aquest espai del Va de Lletra per oferir-vos tot un seguit de recomanacions que podeu trobar aquí mateix, la Biblioteca Municipal. I avui ho fem de la mà del director de la biblioteca, l'Héctor Calvet. Aquí saludem. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Com sempre, tenim ja tota la taula plena de llibres, tot preparat per fer aquestes recomanacions. I crec que avui les recomanacions van més encaminades cap als més petits de la casa. Héctor, de què parlem? Exactament.
2: Efectivament, avui sempre ens hem de dedicar a un dels programes al públic infantil, no? La sala infantil de la biblioteca és de les més potents que tenim aquí, realment ens agrada molt aquest espai familiar, no? Els nens comencen a llegir i després segueixen, no? I tenen tota aquesta oferta de llibres. Hem parlat altres vegades que ara mateix l'oferta editorial de llibres infantils és molt àmplia, molt, molt àmplia, vull dir, realment sí, la sala infantil de la biblioteca no pot realment amb tot el que es publica, vull dir que realment hem de fer una selecció important, però de tant en tant m'agrada sobretot destacar algunes matèries o alguns autors, per exemple, que destaquen per alguna raó, no? I avui porto una d'aquelles matèries que normalment no els nens a vegades llegien, però no era la més important. Realment a la sala infantil la mitologia, que és aquest parlarem avui, era una d'aquelles seccions que funcionava més o menys, no? Però mai havia estat tan exitosa com ara. Vull dir, realment ara s'està publicant molt i a més als nens, hi ha molts nens que et demanen llibres de mitologia, cosa que és un fenomen curiós, no? Vull dir, realment ja ve d'ells, moltes vegades, és veritat que moltes vegades el que portem a la biblioteca ens ho demanen els usuaris, vull dir, els usuaris sempre són importants en el tema de demanar, no? Són desiderates, són desitjos que volen veure llibres que volen veure a la biblioteca i per exemple de mitologia ho vam començar a detectar, no? Que hi havia molts nens que començaven a demanar-te llibres de mitologia, no? I avui portem uns quants, perquè és que realment aquestes vegades, aquests fenòmens són vegades una mica misteriosos de per què s'ha posat de moda, per què ara és important, per què els agrada, no? Perquè la mitologia no és de ser històries, per tant, això sempre d'alguna forma ha tirat, no? Déus, no? Monstres, el que vulguis, sí. No? Vull dir, ja, és veritat que són religions, però són ja considerades mitologies, no? Ja són ja més que històriques, no? Però és veritat que, bueno, poden ser tenir una certa fascinació, no? Però és veritat que ara estem en un moment que ens ho demanen molt i les editorials s'han posat molt les piles, vull dir que realment s'arriben moltes novetats.
1: Doncs ens movem nosaltres per aquesta moda de mitologia i amb què comencem, Héctor?
2: Comencem amb una, curiosament, això és més infantil, ara parlem d'un llibre juvenil, d'un autor juvenil, que és el Rick Riordan, perquè d'alguna forma jo el considero culpable, d'aquesta moda, o que realment hi hagi un interès en la mitologia, no? Ell té, sempre té tota la seva obra, bàsicament es va al voltant de mites, va? Té aquesta la saga de l'Olimpo, va ser la primera, no? Eren 6 llibres sobre el Deus de l'Olimp, mitologia grega, va començar amb el Don del Rayo, però és veritat que després té diverses, té altres, per exemple, sobre Asgard, no? Sobre mitologia nòrdica. Però és veritat que segurament aquest va ser dels pocs que en su momento va apostar per fer mitologia a nivell de ficció. ¿Vale? Després ha fet algunes pel·lícules que no van tenir gaire èxit, però els llibres sí. Els llibres realment s'han mantingut. Nosaltres tenim molts llibres del Percy Jackson. Hem renovat aquesta saga, per exemple, aquesta nissaga de l'Olimp, perquè sempre ha tingut molta tirada. I segurament és d'aquells que s'han mantingut molt fidel a la matèria. No? A partir d'aquí entenem que sí, que els nens veient aquesta mena d'aposta pel Riordan, pel tema mitològic, s'han anat afegint, no? S'han anat aficionant a llegir altres, als mites directament, per exemple. No?
1: La veritat és que aquesta saga va ser molt famosa en el seu moment, i que crec que pel format de llibre potser és més per uns nens ja una miqueta més grans, no més adolescents.
2: Sí, en realitat estem parlant de més de 12 anys, 13. És veritat que segurament el fenomen Harry Potter, aquí ja podem anar estirant d'acord, va arrossegar altres autors, potser també el Percy Jackson, i segurament això implica que un nen de 10 o 11 potser ja ho està fent, llegia el Rick Riordan, i a partir d'aquí segurament ja el concepte de la mitologia se'ls queda més al cap, no? I investigar més sobre els herois i els mites, no? Però és veritat que s'ha de destacar que és ell qui s'ha mantingut fidel i que realment va apostar per de fer de la mitologia el tema, no?, dels seus llibres.
1: Doncs amb aquesta culpa posada sobre Percy Jackson,
2: una bona culpa,
1: una positiva. Amb què més tenim per avui?
2: Pues ens situem una mica, no?, de què estem parlant de mitologia. Pues, per exemple, tenim dos llibres, no?, que ens permeten fer un primer cop d'ull, no?, aquesta col·lecció de la que sempre una vegada hem parlat, de la Blume, que és un tema en 30 segons, aquests mitos en 30 segons, no?, són 30 mitos del mundo maravillosos y mágicos relatados en medio minuto, ¿vale? Són aquests llibres que serveixen una mica de referència, no? Que llavors el que fan és plantejar-te per històries al voltant d'un tema. I aquí, per exemple, en mitologia, doncs parla una mica de tot, no? Parla de mites de la creació, distribueix en diferents mitologies, ja pot ser la nòrdica, la grega, nativoamericana, Àfrica, que vulguis. Vull dir, realment el llibre, això és interessant perquè realment et dona una visió bastant global de la mitologia en diferents espais terrestres, no? Vull dir, bueno, és allò que realment posa al mateix nivell diferents mitologies, no? I després, per exemple, passar de deus i deesses, d'herois, per exemple, d'aventures, els elements, no? La terra, l'aigua, o la criatures i monstres, no? Per exemple, que és allò que sempre ens agrada molt, no? Aquesta de les criatures fantàstiques, segurament sí. És per aquí, no? Herois i criatures fantàstiques és el primer que ens entra quan parlem de mitologia, no? I aquest llibre ens serveix molt, molt, molt per això, no? Per fer aquestes pinzellades per començar a tastar segons quins temes, vull dir, uh-huh. subtemes de la mitologia, vull dir, aquesta col·lecció de rebellages és molt xula.
1: Uh-huh. Uh-huh. És aquesta guia bàsica, no? Doncs per fer 5 cèntims molt ràpidament, no?
2: Sempre està bé, no? Aquesta idea de situar-te, veure la que hi ha, uh-huh. i segurament pues, serà més fan potser d'una mitologia que d'una altra, no? Vull dir que realment aquests llibres van molt bé per això.
1: Uh-huh. Uh-huh. Aquí teníem doncs, aquest panorama més general, crec que ara ja ens comencem a enfocar, no? En sí. mitologies concretes.
2: Sí, i a més parlem no només d'un llibre, en aquest cas, introduïm una editorial, que és la Shackleton Kids, uh-huh. Mm-hmm. Aquesta directament s'ha especialitzat bastant en, veurem que hi ha uns quants de llibres de mitologia
1: vale.
2: i té, per exemple, aquest llibre de mitologia per a nens i aquest és de monstres mitològics, és un llibre de monstres mitològics perquè qui li agrada als nens? Els monstres, els monstres mm-hmm. els encanten, els nens
1: sí.
2: Per tant, com pot entrar, si vols un llibre a part d'aquest que hem dit abans dels 30 segons, si vols un llibre d'aquells que et serveixi, no, per començar a veure a tastar temes de mitologia, els monstres. Vale, els monstres són els que sempre ens ha agradat, no? I aquí et fa una petita fitxa doncs, de diferents monstres, com el Minotaure, Medusa, les sirenes, les quimeres, les arpies, els gegants, per exemple. Vull dir que realment és un altre llibre que si vols allò veure, no? Amb el nen començar a veure aquests aspectes més fantàstics de la mitologia, perquè en el fons estem parlant de fantasia, com hem vist amb el Rift Riordan, doncs amb aquest llibre, per exemple, és xulo per això, no? Inclús és que li fa com una mena de fitxa, com si fos una mena de joc, no? I et diu, sí. força, 70%, estem parlant de la hidra, per exemple, no? I et diu, la força, 70%, bellesa, 20, voracitat, 85, vull dir que realment intel·ligència, 40, vull dir que realment inclús li pot estar tants percents sí. a segons quines les competències.
1: Sí, sembla com si fossin Pokémons, no?
2: Exacte.
1: Que van les seves habilitats.
2: Tal qual, no? Segurament, això, a vegades ho hem vist en altres llibres, no? Aquesta idea una mica de la gamificació mm-hmm. de la literatura, no? I aquí fan aquesta idea de la fitxa, que seria una mica que dius, tu, quasi pots jugar, no? A cartes i cadascuna fos una carta que podria
1: exactament.
2: Jugar,
1: no? Seguim amb monstres o cap a on anem?
2: Ara ja anem a mitologies concretes. Òbviament, durant molts, molts anys, qui és la que ha estat la gran mitologia que tothom llegia? He vist el Rick Riordan, doncs els mites grecs. Mm-hmm. Vale? Aquests sí que són fixa. D'alguna forma, sempre hem tingut llibres a la biblioteca que parla de mites grecs. Vale? I, per exemple, aquesta mateixa de Shackleton Kids, ja dic que ens repetirem bastant, doncs té un que diu els millors mites grecs, un llibre del Víctor Sabater, vale? I Peekaboo Animation, que són els dibuixos, vale? Que parla bàsicament dels mites grecs mm-hmm. més famosos. Vull dir que realment aquest seria més, un guia més clàssic, en el sentit que és el que sempre havíem trobat, no? I llavors aquí pots trobar, pues això, t'explica des de la propia de Zeus, el rei de l'Olimp, el tità Prometeu, Perseu i Medusa, que va sortir, no? Edip, Apolo i Dafne, vull dir que realment són aquells mm-hmm. que és rei Mides, que tot va convertir en or, vull dir, són aquells aquestes històries més habituals, no? que havíem trobat sempre amb les passatgeries de sobre mites grecs, no? Però, bueno, veiem que els van reeditant perquè també pues, encara mantenen molt, molt d'interès, no? Veiem que hi ha moltes que tenim aquí sobre bàsicament són de mites grecs, no?
1: Mm-hmm.
2: Com, per exemple, aquests que tenim aquí, no? La mateixa editorial de Shackleton, doncs tenim, per exemple, un llibre que té aquesta col·lecció de mitologia per a nens i hi ha diferents personatges, però, per exemple, aquest és de Zeus. Zeus, el rei de l'Olimp, del Javier Alonso, i llavors, bueno, pues el que fan és dedicar llibres concrets, ja inclús allà, a déus, a personatges, a herois, i aquesta col·lecció tenim diversos a la biblioteca. Vull dir que realment aquesta és, a més, de les que més demanen, no?
1: Uh-huh.
2: A la biblioteca. Llavors t'explica, a part, òbviament, de ficcionar-lo d'alguna forma, sí que et dona informació, eh? Si parla del llamp, bueno, del tema dels gegants, vull dir que realment fan una aposta bastant curiosa, bastant mixta entre mica la fantasia, la ficció i també el coneixement, no?
1: Sí, el llibre ja es veu més treballat, ja no està d'això de 30 segons, no? Sinó que ja és més doncs, explorar un personatge
2: la
1: concret.
2: La veritat és, quan veus que les mateixes fan això, no? Que ja tens els llibres més de referència, també la resta ja pots aprofundir, ja li veus que la cosa està funcionant d'alguna mm-hmm. forma, no? Inclús, per exemple, en castellà també n'hi ha alguna, no? Tenim una col·lecció de mitos clàssicos, vale? De Vives, per exemple, i aquest és molt semblant, és del, aquest és de Los viajes d'Ulisses, de Ricardo Gómez i Mariona Cabassa, i per exemple és molt, molt semblant. Vull dir que realment és que no només hi ha una, és que hi ha més d'una col·lecció, Sobamites. Per tant, sí que tant a nivell català, a nivell castellà, sí que hi ha com molt l'interès d'anar publicant, no? Aquests mira, com de, és veritat que la mitologia és, a vegades és un tema més fàcil, perquè no deixen les històries i són com contes, no? Perquè per entrar els nens poden entrar per molts llocs, no? Que dèiem una mica dels personatges, però també de les històries, no? I, per exemple, d'allà ja veiem, el tema de mitologia grega tens el que vulguis.
1: Imagino que és la que més queda atenció, de la que més inputs hi ha, per tant, també la que la gent doncs, més vol consultar, sí, sobretot els més
2: segurament
1: petits.
2: Més per aquí, no? Després veurem que ja comença a canviar alguna cosa, però, per exemple, inclús arriben a llibres molt curiosos, no? Aquest que diem aquí, que també va de mitologia grega, que és Mites al cel, de Tanuca Palomar i Samuel Castaño, que en principi agafa, bueno, t'ensenya astronomia a partir de les constel·lacions que tenien els grecs definits, vull dir, definides. Vull dir que realment aquest ja és un llibre més de coneixements, no deixa d'explicar-te el mite, per tant, si de qualsevol constel·lació t'explicarà la història que hi ha darrere, però és que aquí després t'ho acompanya, no? Per exemple, doncs, si vols fer una mica de pràctica amb el firmament, quines cadascuna, on trobar-les, vull dir que realment aquest fa una mica més d'aposta i una mica més enllà, una mica més cap al coneixement, sense oblidar la part del mite, no? Però és veritat que
1: sí, que parla més d'astrologia, no?
2: Efectivament, és una cosa molt més específica, no? Més curiosa, no? Sabem que el cel està present en moltes mitologies, però els grecs són d'aquesta gent que realment va marcar i, òbviament, són hereus d'això, no?
1: Totalment, sí. Què més tenim? Seguim amb Grècia o no, marxem a una altra...
2: Passem a una altra molt curiós, perquè veiem com evoluciona el món editorial, perquè aquest es diu L'any màgic, el llibre de les tradicions paganes. I aquí ja és una mica diferent, no? De la Cristina Romero, la Diana Lukovic, i el que fan és parlar de les mitologies prèvies, no? El cristianisme, per exemple, aquesta idea de... Sobretot tenir molt en compte la natura, la terra, les estacions... I és una altra forma de veure, no? Però també ha trobat el seu lloc, no? Aquest tipus de coneixement, aquest tipus de llibre, més enllà de les mitologies o les religions més establertes, no?
1: Sí.
2: Vull dir que realment aquí es basa molt també en el tema celta, això és veritat, però permet veure que també aquests certs coneixements van apareixent també a les editorials o les paratxeries, no? Vull dir, és curiós, és una mica... A vegades hem fet algun llibre de bruixes en algun altre...
1: Sí.
2: I aquest és una mica... Segueix aquesta idea una mica d'aquests coneixements una mica més diferents, no? Més naturalistes, a vegades, més a vegades, inclús... Des del nostre punt de vista, cristià, serien com d'alguna forma menyspreat i ara tornen a sortir o més es reivindiquen i també en els llibres infantils, no?
1: Bueno, jo teixo la mitologia, que potser queda com molt lluny, no? I al final una religió, el que comentaves, quan ja té molta història, han passat molts anys, queda relegada a mitologia, però sempre hi ha gent que la torna, no?, a fer sorgir i doncs aquests llibres doncs, són un clar exemple.
2: Exacte, no? I és veritat que aquesta segurament estem parlant, potser no tenim tant coneixement, perquè és veritat que potser no estan donant tant religions o establertes o escrites, per exemple, és important, però bueno, és curiós, no?, com es mantenen aquesta idea una mica de la connexió més amb la terra, no?, amb la natura, que és un punt de vista una mica diferent.
1: I després, què més tenim,
2: Héctor? Sí, i després passem als grans, aquests grans vencedors últimament, que estan a totes les novetats, que són els egipcis. Vale? Per exemple, vull dir, a la biblioteca tenim com tres llibres nous de trinca sobre mitologia egípcia pels nens. Aquí tenim un, per exemple, el gran llibre de la mitologia egípcia, de la Cristina... Valen i de Dona Lonápoli, vale? O per exemple aquest altre, de Mitos Egipcios, de Jan Menzies i Katie Ponder, però són dos, però tenim alguna altra, no? I està molt bé, la veritat és que realment són llibres, ja veieu que són molt moderns, fa molta aposta per la il·lustració...
1: Sí, aquests potser ja no són per un públic tan infantil, no. Que ja veiem que hi ha més informació.
2: A més, és clar, és una mitologia, que és veritat que... Pels ulls entra molt bé, les mòmies, les piràmides, aquests
1: mòmies,
2: però aquí entres ja en la mitologia més habitual, més de déus i tal, rites funeraris, ja parles d'altres temes, no? Que realment ja són llibres bastant més importants, veiem que són més gruixuts, més grans, molt xulos, la veritat, molt, molt ben editats, i la veritat és que aquí pots trobar tot tipus d'informació sobre el món egipci, no? Vull dir que realment... alguns d'aquests parlen dels mortals, no només es queden els faraons o els déus, sinó parla de la gent, parla dels mites de gent, però és que és bastant més raro, no és tan habitual de sentir-ne, no? Vull dir que realment donen moltíssima informació, no? Vull dir que són llibres que funcionen molt bé perquè les nens ho demanen, però és que a més és una aposta important de les editorials, perquè la veritat és que si els veus no són llibres tan fàcils, són llibres més de coneixement, d'un coneixement a vegades no tan còmode, no? Parla de rites funeraris, ja estàs parlant d'altres temes, no?
1: Sí, no, i que no són llibres potser per començar, no, sinó que ja hi ha com un mínim de coneixement i vols com ampliar aquest coneixement. També jo crec que el que crida més l'atenció és com aquest misticisme que hi ha darrere, que sí, hi ha tantes incògnites, no, que crida,
2: sí,
1: molt l'atenció.
2: I a més que gràficament són molt, és veritat que és molt xulo, però si entres en el concepte de molts dels seus déus, que parla de, de déus que desapareixen, que maten, que tornen a reviure, que els membren, vull dir que realment, sí, home, són temes una mica més adults, no?
1: Sí, això sí. Héctor, acabem amb una última recomanació.
2: Sí,
1: quina és?
2: Ens anem a, no, tornem a Europa una altra vegada i anem a un molt curiós, que és el dragón del fin del mundo i altres criatures fabuloses de les sagues vikingues del Juan, de José Juan Picos, perquè la mitologia nòrdica també té el seu lloc últimament, no? Hem tingut altres llibres d'adults aquí sobre la taula i infantil també, no? I aquí et parla una mica dels mites. Aquest, el llibre fa una cosa molt curiosa, perquè parla dels mites nòrdics, però a més et diu en què ha quedat d'això. I llavors fa coses d'aquestes com la hidromiel, perquè s'hi té la luna de miel, no? I això és un deje, no? És una herència de la mitologia nòrdica, perquè la gent que es casava, aquella nit bevia molta hidromiel. Llavors, quedo com la luna de miel. Vull dir que realment fa aquesta idea una mica de que aquestes mitologies han existit, però no han desaparegut del tot. Per tant, et fa aquests pinzellades de realitat d'ara, no? De com han quedat aquesta mitologia d'alguna forma present a la nostra realitat. Vull dir que és curiós, no?
1: Bé, al final aquestes mitologies, no, també han configurat la societat del moment, per tant, doncs, també han tingut influència en com vivim avui en aquests països concrets.
2: Efectivament, no? I a més, ja et dic, és veritat que tot això forma un corpus de coneixement que a poc a poc, d'alguna forma, a vegades està present, encara que no ho sabem, no?
1: Personalment, Héctor, a tu et crida l'atenció aquest món de la mitologia?
2: Sí, la veritat és que sí, és curiós, no? Perquè ja diem, és que no deixa de ser fantasia d'alguna forma, aquí potser algú em dirà, són religions, vale? Però és veritat que nosaltres la mitologia les hem reduït una mica més a aquesta part, exacte.
1: Sí, més fantàstica.
2: Més fantàstica, sí. No? I com està construït el món de cadascuna d'aquestes mitologies m'agrada, no? Aquesta idea de la mitologia comparada és curiós, no? Com alguns tenen segons quins mites, com alguns mites són comuns, com el tema de la creació, per exemple, no? O per exemple els diluvis, vull dir que aquesta idea una mica més de la mitologia que s'ha perdut el temps, això m'agrada molt, una mica aquesta idea de poder recuperar segons quins coneixements, perquè et diu com veia la gent, com veien el món aquesta gent, i a vegades és molt diferent de com la veiem nosaltres, perquè a vegades, si escriuen així, és perquè segurament veien el món així, o si tenen aquests déus, per què tenen aquests déus? No? Vull dir, realment et permet veure, no?, com pots interpretar el món de formes molt diferents. Jo penso que això és una mica de la gràcia, no?, de la mitologia.
1: Totalment, i a vegades, tot i que comentes, que hi ha aquestes maneres de veure el món diferents, molts altres temes al rerefons continuen sent les mateixes pràctiques que tenim nosaltres avui dia, simplement doncs, que s'han transformat o li donem un altre significat.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Ens retrobem demà puntuals, ja sabeu, a les 9 en punt del matí en directe, a les 3 de la tarda en reemissió. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'Enfo han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'Enfo, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
1: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44, i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
0: De cara a aquest any, des d'Enfo continuaran apostant per l'ocupació, la formació i l'acompanyament a les persones, ampliant programes que ja s'han desenvolupat en aquests anys, com són l'Speed Dating, la segona edició del Girafeina 45, accions de networking i diversos tallers. I seguim parlant d'ocupació, i és que l'atur ha tornat a baixar Mollet aquest mes d'abril. Segons les darreres dades publicades, el municipi ha registrat una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març, consolidant així la tendència positiva dels darrers mesos. Amb aquesta davallada, l'abril ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat.

Aquesta xifra situa la taxa registral d'atur en el 8,64%, una dada que continua per sota dels nivells registrats en períodes anteriors. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
4: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
5: Sí, on el puc escoltar?
4: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Comencem un nou Sendes, el programa de Ràdio Martorell per la xarxa que cada setmana us apropa propostes per visitar llocs interessants per caminar o per viatjar. 25 minuts de durada i 3 grans blocs. No perdem més temps, comencem avançant-nos als 3 continguts del dia. Vila de Màger, una església i un castell situats en un racó del poble de la Llacuna. Un conjunt més que mil·lenari, avui força silent. En parlarem amb en Dani González, responsable de l'empresa Anoia Patrimoni i encarregat de fer-ne visites guiades. Ell mateix ha titllat Vila de Màger com el castell solitari, però com veurem, el seu passat no va ser així. Amb el Xavi Tió ens desplacem uns quants quilòmetres cap al nord fins a Castellfollit del Boix. La proposta senderista d'aquesta setmana ens fa fer una circular antihorària que mena des d'aquest poble i cap al cim del Cogulló de Cal Torre, inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC i un dels millors miradors del Bages. I prepareu-vos per la traca de viatge que expliquem avui en els propers capítols. Les nostres antípodes, Nova Zelanda. Fa ben poc, l'Anna Natura i part de la seva família van fer una ruta de gairebé un mes per les dues principals illes. Avui comença a explicar-ho als quaderns del viatger. Aquests són els continguts del programa 562 del Sendes. Nosaltres ens hi submergim des de ja. I esteu convidats. Veniu? Doncs va, que marxem.

0: Castell i església, dos elements arquitectònics molt interconnectats al llarg de la història. És el cas de l'indret que visitem avui, un altre d'aquells llocs mig amagats, emplaçats fora de totes les vies de pas principals. És Viladamàger. El trobem a la Llacuna, poble del sud-oest de la comarca de l'Anoia, a uns 700 metres d'altitud, talaiant la serra del mateix nom i els plans d'en Cosa, i molt a prop del veí Alt Penedès. Hi ha, com dèiem, el petit conjunt que formen castell i església. Unes dependències amb algunes peculiaritats quant a ubicació i funció, i també pel que fa a les característiques arquitectòniques. Però no avancem esdeveniments. Fem-ne primer una visita, i qui ens l'oferirà guiada serà en Dani González, responsable d'Anoia Patrimoni, empresa que difon els valors patrimonials i històrics de la conca del riu Anoia. La temporada passada ja va ser al Sendes per parlar-nos de Sant Martí de Tous. Ara hi tornem amb Viladamàger, que el Dani defineix com el castell solitari. Aquest n'és el motiu.
1: Pujar al castell de Viladamàger és una mica frustrant, perquè el que no veurem de cap de les maneres des d'allà és precisament el Penedès. Ens quedarem només amb la plana, amb l'altiplà de la Llacuna i amb unes vistes espectaculars també de la plana d'en Cosa. Però el castell de Viladamàger és una miqueta especial. És el castell solitari, està una mica sol. A diferència d'altres castells de la comarca de l'Anoia, que tots entre ells es comuniquen visualment molt fàcilment, generant una xarxa molt tupida, el castell de Viladamàger gairebé no connecta amb cap altre castell. Només podem albirar el castell de Claramunt i molt difícilment el castell de Montbui, que queda molt allunyat.
0: Doncs comencem parlant del castell, del qual se'n tenen referències documentades l'any 987. A dia d'avui, el més visible que en resta és una part de la Torre Mestra, que era d'estructura troncopiramidal, una mena de piràmide circular més àmplia de base i més estreta a mesura que guanya alçada. Però en Dani ens explica que hi ha força coses més.
1: A part d'aquesta resta, recentment s'han dut a terme excavacions que han posat al descobert unes restes de la primera fortificació, aproximadament del segle X, queden uns espais molt poc definits, no sabem exactament encara a dia d'avui què era allò, però és un castell, el de Viladamàger, que fins al segle XV està en actiu, i això fa que hi hagi tota una part del recinte llosà perfectament visible. L'accés, amb una portalada en forma de pas cobert molt interessant, i a part que podrien arribar a ser fins i tot les restes d'una construcció tipus palau, però és com a molt una hipòtesi.
0: Dèiem que tenim constància del castell des de l'any 987, però una altra data, el 1079, és cabdal en la història de la construcció. Aquell any, Viladamàger passa a mans del llinatge del Cervelló, un dels més influents i destacats de l'època. En Dani ens posa en context del gran poder que tenien el Cervelló a la Llacuna, a les comarques de l'entorn i fins i tot més enllà de la línia de costa.
1: Uns cervellós que organitzen la baronia de la Llacuna, que no es queda només a la Llacuna, sinó que s'estén per l'Anoia, el Penedès i la Conca de Barberà, com a mínim. Això pel que fa a la baronia de la Llacuna concentrada. Si comencem a mirar altres dominis, veiem que estan repartits una miqueta per tot arreu. I, a més, un llinatge que ens anem trobant, per exemple, a Sardenya, on participen en les guerres d'intent de conquesta fins a tres generacions i van deixar la pell.
0: I al costat del castell, Sant Pere de Màger, església que va ser capella del castell, que és originària del segle XII, però que ha arribat als nostres dies amb una reforma del segle XIV. És, doncs, estil gòtic i, com explica en Dani González, d'un gòtic molt pur, poc modificat per les posteriors corrents artístiques renaixentistes i barroques.
1: És una església que té un origen de capella palatina, és a dir, que neix en funció de que hi ha un castell. No són dos edificis separats, sinó que tots formen part d'un mateix conjunt, per bé que l'església va mantenir-se durant més temps que no pas el castell, i això es nota en les diverses fases constructives, que són molt fàcils d'identificar. Hi tenim romànic i gòtic, sobretot, però alguna peça barroca també fan que l'església de Sant Pere de Viladamàger sigui un element que no s'entén sense el castell.
0: Església i castell, castell i església, un conjunt ben instal·lat sobre una cinglera que es mira la Llacuna i l'altiplà d'en Cosa, des del qual es pot veure, afinant la vista, el castell de Caral i, sense afinar-la tant, la inconfusible Montserrat. Avui, possiblement, ens produeixi una certa sensació de lloc feréstec i abandonat, però, en el passat, va ser l'epicentre d'un nucli de poblament.
1: El nom de Viladamàger ja és una gran pista important, perquè ens està parlant precisament d'això, de Viladamàger, la vila d'un personatge del qual no en sabem pràcticament res, més enllà del nom, Màger, que és un nom, sembla ser, d'origen germànic, gòtic, que ens està dient que el nucli del castell de Viladamàger ja era una petita vila, ja era un espai habitat en temps molt antics, probablement ja en època visigòtica.
0: Doncs des de Noia Patrimoni s'ofereixen visites organitzades mensuals per saber més coses d'aquest conjunt. Consulteu les dates de contacte al web www.anoiapatrimoni.cat www.anoiapatrimoni.cat per concretar la visita a aquest interessant indret, aquest conjunt isolat entre pinedes i plans, el Castell Solitari.

0: Fent-nes.
1: Temps per fer senderisme al nostre programa Els Sendes. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Avui em sembla que tornem cap a la comarca del Bages i anem a pujar el cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, oi?
2: Això mateix. Fa poc vam fer, quasi sense voler, un petit recull de tres itineraris per la comarca del Bages.
1: Com qui no vol la cosa?
2: Vam pujar al cim del Garrofí des d'Avinyó, aquest és un. Vam anar de Santpedor fins al Castell de Callús, una segona, i també ens vam enfilar a Castelltallat des de Claret dels Cavallers. Són tres propostes per la banda nord de Manresa, i avui us proposo una altra excursió pel Bages, però per sota de la capital comarcal. En concret, anirem a pujar al Cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, un petit poble d'uns 450 habitants, entre Igualada i Manresa, a ponent del Bages, just al límit amb l'Anoia. El Cogulló de Cal Torre, que està a la llista dels 100 cims de la FEC, és un dels millors miradors del Bages, i el que farem és una circular en sentit antihorari, força ben indicada, que des de Castellfollit del Boix ens durà a pujar al Cogulló de Cal Torre, alçada màxima de l'itinerari. D'allà, anar davallant suau per la serra de Can Torre, a passar per les runes de Sant Miquel de Gravalosa, arribar a Santa Cecília, acabar de baixar fins a la riera de Gravalosa, punt més baix de la ruta, on trobarem la resclosa i poc més endavant la bassa de Cal Muntaner, i llavors anirem remuntant quasi imperceptiblement riera amunt fins a fer la darrera pujada que ens durà de nou a Castellfollit.
1: Bé, hem buscat la definició de cogulló a l'Enciclopèdia Catalana i els descriu com un cim cònic, aïllat o a l'interior d'una serra.
2: Força, força, se diu, amb el cas de...
1: Amb el que veurem avui. I que se surt des d'on?
2: Doncs anem a començar a caminar a Castellfollit del Boix, on arribarem des de la carretera que uneix Igualada amb Manresa, i el que fem és, des del final del poble, a l'alçada de l'Ajuntament, agafem una pista ampla que surt cap al nord, planejant, passa per davant de la masia de Can Cristòfol i es posa dins d'una pineda. Anem seguint el que és el camí de Can Vidales, que comença a pujar suau, anem trobant diversos trencalls, però seguim sempre a la pista principal, fins a trobar una gran esplanada amb diverses pistes, on hi ha un pal indicador amb senyals metàl·lics, i aquí el que fem és deixem el camí de Can Vidales i agafem a la dreta per un sender que s'enfila a trobar de seguida una pista secundària. L'agafem amunt, trobem arran de pista una barraca de pedra seca força ben conservada, i al cap de poc, per l'esquerra, ens enfilem per un senderó que, per la solana de Cal Torre, en terreny obert, va guanyant alçada, amb algun punt on haurem de posar les mans a terra, fins a sortir al capdamunt de la serra de Can Torre, en una esplanada pedregosa amb vegetació baixa de mates de ginebró, on coincidim amb una pista que és el camí del Cogulló. Veiem proper ja el cim pròpiament del Cogulló i acabem d'arribar de seguida per anar a treure el cap al final del serrat, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de fusta amb un parallamps, també un gran pal que fa de suport a una bandera i una taula panoràmica metàl·lica rodona commemorativa del Centre Excursionista Comarca de Bages. La vista és impressionant, quasi a 360 graus. Cap a sud tenim Montserrat, veiem el costat que treu el cap al massís del Garraf i més propera la serra de Rubió, sembrada d'aerogeneradors. Cap a llevant veiem Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Ubac. Cap a l'altre cantó, cap a ponent, tenim vista fins a Calaf, amb el Montsec al darrere. I cap a nord, tenim la serra de Castelltallat, que dèiem abans. Al darrere tenim la serra de Busa, Rasos de Peguera, la serra d'en Sig, el Port del Comte, el Pedraforca, amb el Cadí de Taló de Fons, i també la serra de Picancel, al costat de Berga, i el Catllaràs, amb el Sobrepuny, sobre l'embassament de l'Avells. Veiem també la serra de Montgrony al darrere i el Puig Sacalm ja cap a la Garrotxa amb el Coll Sacabra, on destaca la serra de Cabrera. És realment una bona panoràmica. I el que fem és, després, sortim del cim desfent un trosset al camí i agafem cap a ponent per l'ampla pista que segueix el llom de la serra de Can Torre en lleuger descens. Per terreny obert anem a passar per un menhir i deixem la pista en un petit trencall indicat amb una fita per anar a veure les runes de l'antiga església de Sant Miquel de Gravalosa, de les quals es conserven l'absis de la nau, on encara s'aprecien els arcs de ferradura de l'obra preromànica del segle IX. El sendero que ens hi ha portat acaba de desembocar al cap de res a l'església de Santa Cecília de Gravalosa, sencera aquesta, del segle XVII, amb un campanar d'espadanya amb dues campanes i també amb un petit cementiri al costat, situat tot al final del serrat d'aquest de Can Torra que hem anat resseguint. De Santa Cecília el que fem és girem a sud i comencem a baixar cap a la riera de Gravalosa per pista fins a trobar unes vinyes de picapoll, que és una varietat de raïm, del celler del Pubill. És una gran masia que tenim davant a l'altre cantó de la riera. Ja a la riera, el que fem és de pla, anem a passar per la Resclosa, un petit embassament a la riera envoltat de joncs, i continuem, ara per pista asfaltada, riera amunt, fins a la bassa de Cal Muntaner, una bassa força grossa, i ens posem en una petita vall tancada per entre una pineda fosca i humida, resseguint ara el torrent de Cal Pere Aguilar, que ens mena a passar per una altra bassa moderna, on la vall s'obre, i anem entre horts i vinyes a traspassar el torrentet i enfilar-nos a buscar una pista que en una darrera pujada ens du a sortir a Can Cristòfol, la masia per on havíem passat a l'anada, i de seguida acabem d'entrar a Castellfollit del Boix, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després de la descripció, doncs arriba el moment de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància d'aquesta ruta.
2: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 315 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Res de destacable. Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes per fer-ho xino-xano i poder contemplar les vistes des del cim i de tots els llocs interessants per on passarem.
1: Poca distància, poc desnivell, grau de dificultat de l'1 al 5, m'imagino que serà baix.
2: No hi posaria més que un 1 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: I trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Castellfollit del Boix, Cogulló de Cal Torre, Cent Cims, Santa Cecília de Gravalosa, d'un usuari força actiu que es diu Mr. Terry.
1: Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Anna Tura i us vull parlar del meu viatge a Nova Zelanda. En diversos capítols us explicaré els racons més interessants que vam descobrir en aquest país oceànic.
1: Nova Zelanda, Aotearoa, com es coneix en llengua maori. Les nostres antípodes, petit país situat a l'oceà Pacífic a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Poblada per uns 5 milions de persones i composada bàsicament per dues grans illes, la nord, Te Ika a Maui, que vol dir el peix de Maui, més volcànica, i la del sud, Te Waipoumanu, que significa les aigües de pedra verda, i que és plena d'altes muntanyes que constitueixen els Alps del Sud i molts fiords. Avui, primer capítol del viatge, el viatge de l'Anna, que comença a l'illa nord, des de l'arribada a Auckland, la península de Coromandel, el paratge de Rotorua i les portes del Gran Parc Nacional de Tongariro.

Ara us comentaré les característiques bàsiques del meu viatge. Les dates van a ser de l'11 de novembre fins al 8 de desembre. Va ser per compte propi, el vaig organitzar jo i vaig anar amb dues persones més. Allà vam fer servir de transport un cotxe de lloguer i bàsicament vam anar a veure natura, fer rutes de senderisme i també una mica de turisme. Vam arribar a Auckland un dia 12 de novembre al vespre. L'endemà al dematí vam llogar el cotxe i vam començar el nostre periple per al país de Nova Zelanda. Vam començar a la illa nord, no vam visitar Auckland, sinó que vam anar a la costa oest. Després vam anar cap a la península de Coromandel i de Coromandel cap a Rotorua, la zona del Parc Nacional de Tongariro i el Parc Nacional de Taranaki. Després de Taranaki cap a la capital Wellington, on vam agafar un ferri i vam anar cap a la illa Sud. Vam arribar a la zona del Double Tasman, que també el vam visitar. Vam anar baixant per tota la costa oest de Nova Zelanda fins a la zona de les glaceres. Després vam anar cap a la capital de les aventures, a Queenstown, de Queenstown cap al sud de la illa, i després vam anar cap a la zona del Mont Cook per acabar el nostre viatge a Christchurch, d'on vam agafar un vol un altre cop a Auckland i d'Auckland un altre cop cap a Barcelona. En un viatge a Nova Zelanda, primerament i més important és gaudir de la natura. Allà podem veure volcans, glaceres, llacs, boscos, platges, i hi ha molta, molta bellesa natural. També vam veure moltes cascades, molta flora i molta fauna. Hi ha molts animals que també alguns són endèmics del país. El que no podem buscar en un viatge a Nova Zelanda són ciutats, vida nocturna, museus, que d'això en trobarem poc. Vam arribar en vol a Auckland, i d'Auckland vam passar el primer dia a la costa oest. Vam anar a la platja de Pia, vam fer una ruta de senderisme que es deia Mercer Bay Loop, que tenia vistes molt boniques, i a la zona aquesta hi havia les cascades Kari Kari Falls. Vam sortir d'Auckland i vam agafar una carretera que passava per unes cascades, les Waiau Falls, i un bosc de caurís, que és un arbre endèmic de Nova Zelanda que està en perill d'extinció i que està molt protegit. I d'aquí ja vam anar cap a la península de Coromandel, on vam anar a visitar l'accident geogràfic més important, que és Cathedral Cove. S'hi pot anar amb vaixell des d'algun dels pobles, o hi pots anar a peu des del poble de Hahei. Nosaltres hi vam anar a peu a veure una mica la posta de sol. Doncs Cathedral Cove és com una roca foradada molt grossa, per això es diu catedral, i que dona a una platja, també vens d'una platja, i hi ha una pedra al mig, que aquí ja és Oceà Pacífic, estàs ja a l'Oceà Pacífic, Cathedral Cove. La costa és de Nova Zelanda. De Coromandel vam agafar carretera i vam parar a les cascades d'Oaroa Falls, i després també vam parar al Mont Manganui, i abans d'arribar a Rotorua vam parar en un lloc que és Te Waihou Blue Springs, que és un manantial d'aigua molt pura i transparent, amb un paisatge que l'envolta molt i molt bonic. És un riu i un manantial que n'hi ha diversos a Nova Zelanda, i aquest és un dels més importants, perquè una de les característiques de Nova Zelanda és que té una aigua molt pura i molt neta. La carretera que vam baixar, que vam anar de Coromandel cap a Rotorua, era carretera de costa i era una carretera més aviat local o comarcal, no era cap carretera principal. A Nova Zelanda grans autopistes no hi ha. Sempre quan mires el Google Maps tardes més del que diu el Google Maps, perquè primera vas més a poc i segona que també pares molt a fer fotos, perquè a les carreteres hi ha llocs que ja te posa mirador, bueno, el lookout, no?, que són miradors,
i que normalment són llocs bonics que veus vistes. Aquí Rotorua és la zona més volcànica de Nova Zelanda. Està a l'illa nord i és una zona que hi ha molta activitat volcànica. La zona que es visita més és la zona de Waiotapu, que hi ha fumaroles, cràters i molta activitat volcànica. Me recordava una mica Islàndia. I després aquí també vam visitar Rotorua una vall que es diu Waimangu Valley, que és una de les zones més calentes del planeta, que també hi ha llacs de colors, de blaus, de verds, de marrons, i hi ha molta, molta escalfor. Fas una ruta de senderisme i després tornes amb un autobús. A Rotorua hi ha un bosc de sequoies molt i molt gran i bonic, que és el Redwoods, que allà també hi ha com passarel·les per caminar amb els arbres i és molt bonic de visitar. Es pot visitar de dia i de nit, perquè de nit també els il·luminen i es visita. De Rotorua vam anar cap a Waimarino, que és on hi ha el Parc Nacional de Tongariro. Pel camí vam parar a una zona volcànica que era Craters of the Moon, es diu, que també és una zona molt calenta, que hi ha fumaroles per visitar. Després d'aquesta zona tan calenta, també vam visitar les Huka Falls, que és unes cascades i un riu, però supercapdalós, i amb un color d'aquests tan blau turquesa. Ho pots visitar a peu o, si no, també hi ha vaixells que te fan la visita a les cascades. Abans d'arribar al Lake Taupo, hi ha Aratiatia Rapids, que hi ha una presa i un riu amb uns ràpids. Però, degut a que hi ha la presa, baixa poca aigua pels ràpids. Però, tres cops al dia, sona una sirena, obren les comportes d'aquesta presa i deixen baixar l'aigua, i així es veus una mica com són o com eren els ràpids, i veus la força i el capdolós que pot ser aquell riu. I va ben anar-hi, sabent les hores que obren, i així es veus com baixa l'aigua.

doncs ho hem hagut de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Salutacions de l'Andreu Ortega i del Jordi Acosta des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de qui us parla des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Tornem molt aviat i ja sabeu, recupereu aquest i anteriors capítols del nostre programa al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del programa Sendes. Fins la setmana vinent. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc a la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que les repatriacions a les persones a bord del vaixell afectat seran ràpides. Álvarez ha parlat amb els seus homòlegs dels Països Baixos, Canadà, Regne Unit i Estats Units i ha garantit que estaran coordinats.
2: La disposición ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar y para que esta, que es una situación no deseada por nadie, todo el mundo trabajemos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha estado en contacto directo en esta ocasión con mi homólogo, pero sí nos ha hecho saber las autoridades norteamericanas que están dispuestas a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos.
1: Un avió militar portarà els passatgers espanyols fins a Madrid, on haurien d'estar-se 45 dies ingressats a l'hospital militar. I les treballadores de les escoles Bressol han arrencat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Educació ha xifrat en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles Bressol, de titularitat de la Generalitat, i les 42 rurals que incorporen el primer cicle. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, explica les seves demandes.
3: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
1: Dimarts que ve faran vaga a escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants a les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora, diuen, del Departament d'Educació. Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans del dilluns vinent amb propostes concretes per millorar l'acord pactat en Comissions Obreres i UGT. Consideren abusius, diuen, els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues. I l'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta de la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'Orquestra Barcelona Ciutat farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
8: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de la Fons, un espai que compartim setmanalment per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat amb els diferents portaveus municipals de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai a Fons és per al partit de Mollet en Comú Podem i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Marina Escribano, a qui saludem. Molt bona tarda, Marina.
2: Hola, molt bona tarda i començar per disculpar-me per avui no poder estar allà presencialment, que és com m'agrada estar per poder parlar, però bueno, en aquest cas ha hagut de ser per telèfon.
1: Cap problema. Al final, doncs, les agendes apreten i a vegades és difícil doncs, trobar aquests espais, però si més no, doncs, podem parlar via telefònica i comentar tot el que és l'actualitat de la ciutat i precisament comencem parlant d'un dels temes doncs, més destacats pel vostre partit aquesta setmana, també doncs, segurament per la teva persona, Marina, i és que per tercera vegada consecutiva doncs, encapçalaràs el que són les llistes de Mollet en Comú de cara a les eleccions municipals del 2026. Com apuntàvem, tercera vegada consecutiva. Per tant, Marina, doncs, com se sent també aquesta confiança dipositada per part del teu equip un cop més?
2: Doncs amb agraïment, amb orgull no?, també i amb satisfacció, amb alegria no?, de poder comptar, doncs, seguir comptant amb el suport i amb la confiança de tot l'equip de Mollet en Comú. I amb energia per tornar a encapçalar doncs, aquesta candidatura. Com deies, és la tercera vegada i serà ben diferent, no? Perquè han passat moltes coses en aquests anys. Hem anat aprenent, jo considero que he anat aprenent i també doncs, l'experiència et va configurant i cada campanya és diferent, cada procés és diferent, cada equip també es va sent diferent i el que no són diferents doncs, són tot allò que defensem, les polítiques, els valors, els principis i la voluntat doncs, de fer una ciutat millor per tots i totes les que hi vivim aquí.
1: També entenc que, Marina, doncs, que posant la mirada no, doncs, en les eleccions municipals del 2027, però també en aquest mandat doncs, especialment rellevant, no, perquè fa més d'un any doncs, que també teniu regidories en el que és el govern municipal.
2: Exacte. Segurament aquesta tercera no? Vegada que em presento doncs està marcat no només pels anys i tot allò que un va modulant o va aprenent, sinó també perquè fa doncs, aquests 18 mesos que estem a govern i que estem gestionant molts temes, que estem capitanejant una sèrie de regidories, però que estem participant d'un govern de la ciutat amb els seus reptes, amb els seus problemes, les seves necessitats, però també la seva força i la seva energia, que és doncs, la seva gent i tot el que mou. Per tant, doncs, amb aquesta responsabilitat, amb aquest esforç, amb aquest treball diari de tirar endavant amb aquestes polítiques, amb aquests projectes que alguns ja hem fet realitat i d'altres ja estem treballant perquè ho siguin.
1: Clar, perquè en el vostre cas, Marina, fins ara us havíeu mantingut com a partit a l'oposició, però ara, doncs, com dèiem, doncs, fa més d'un any que també teniu algunes regidories per part del que és l'equip de govern. Com creus que el fet de tenir ara aquestes responsabilitats us ha enfortit com a partit o com us ha fet canviar, si més no, doncs, aquesta visió de la ciutat i quins serien doncs, els punts forts que això us hauria pogut acumular de cara a les properes eleccions?
2: Doncs, en primer lloc, nosaltres hem passat de l'oposició a govern perquè som una formació, com totes les altres, amb vocació de governar. Bueno, no sé si totes les altres, però nosaltres estem tenint diverses alcaldies comuns a Catalunya i tenim una experiència molt llarga en municipalisme. També amb el nostre predecessor, el PSUC, vam tenir aquí també governs a Mollet i, per tant, tenim aquesta clara voluntat de tirar endavant projectes i fer transformacions al municipi, transformacions per millorar la vida de la gent. què estem fent? Doncs ara estem fent això. Jo crec que hi ha molta gent que ens ho reconeix, que estem fent molt bona feina de solidaritat. Estem treballant amb molt d'esforç i impulsant noves mesures a habitatge, a accessibilitat, a joventut, a transició energètica, a civisme, malgrat totes les dificultats, no? I, per tant, jo crec que s'està veient i hi ha gent que ens ho reconeix i valora. Però, clar, evidentment, cadascú tindrà la seva opinió. Quan un es posa i fa el pas de governar, evidentment, tot perfecte no pot ser, queden moltes coses per fer. En un any i mig que estem a govern és impossible resoldre tots els reptes i totes les mancances que té una ciutat. Seria, és que és impossible. Primer per un tema pressupostari, segon per un tema de temps, però que evidentment estem posant línies, estem posant eixos estratègics, estem marcant quines seran les polítiques, i d'algunes ja ho estem fent. Estem amb el Pla Local d'Habitatge, estem amb el Consell de l'Adolescència, estem també a voluntat de pressupostos participatius pel jovent, i per tant estem posant aquí molt present i palpable tot allò que defensem, que són polítiques per les persones, posant-les al centre i defensant drets bàsics per la ciutadania. Per tant, doncs sí, quan un governa, doncs, un cop entrem a gestionar, doncs et trobes amb una realitat diferent del, bueno, de quan estàs fent oposició. L'oposició és molt necessària, la crítica és necessària. Nosaltres som dos partits governant i també som crítics amb allò que no ens agrada. Toca remar per anar traient coses endavant que són necessàries per les persones que vivim a Mollet.
1: I, Marina, ja per acabar aquest bloc, comentem que, tot i que s'ha fet oficial aquesta proclamació oficial de la candidatura, de la teva candidatura, doncs, per tercera vegada consecutiva a Mollet en Comú, doncs, també hi haurà un acte públic, no?, doncs, per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania de cara al juny. Jo et dic que encara l'altre dia comentàvem que no es podien desvetllar masses detalls, sí que ja hi ha una data fixada.
2: Sí, doncs és això, la data és el 13 de juny, que serà, voldrem doncs, tenir un espai de trobada per poder parlar i per poder doncs això, donar, bueno, doncs a conèixer, poder parlar dels reptes, dels projectes amb l'horitzó del 2027. 13 de juny.
1: Doncs queda apuntada el 13 de juny i comentem també altres temes. Precisament una de les regidories a les quals hi esteu al capdavant és la regidoria d'habitatge, i tot just en la darrera setmana doncs, es feia la presentació del Pla Local d'Habitatge perquè volíeu doncs, tenir el suport de la ciutadania i també doncs, copsar de primera mà quines són les inquietuds o els dubtes o com visibilitzen la ciutadania doncs, aquesta crisi habitacional. Ho fèieu doncs, la setmana passada amb una roda de premsa amb la qual anunciàveu que hi hauria aquesta enquesta doncs, per poder copsar això de primera mà, quina és la situació a la ciutat mitjançant aquesta enquesta. Marina, comenta'ns una mica com està anant aquest procés participatiu.
2: Sí, doncs, mira, relació amb el que parlàvem abans, no? Quan nosaltres estàvem a l'oposició, un dels temes que teníem claríssims és que s'havia de fer el Pla Local d'Habitatge, era una reivindicació, i jo estic particularment molt contenta de que això ara mateix ho tenim en marxa. El procés participatiu ha començat, vam fer una primera trobada participativa amb els membres del Consell de Ciutat de la ciutat, que representen diferents entitats, sectors, etc., on allà ja van doncs, sortir una sèrie de coses i de propostes i de neguits. Després el qüestionari està en marxa, el qüestionari es fa online i a dia d'avui no tinc dades encara de quanta gent l'ha respost, però per el proper dia que parlem a portaveus espero poder-les donar. I ara el dimarts que ve és una cita amb el que doncs, estem fent molts esforços perquè sigui doncs, amb molta assistència, que és un taller participatiu que a les 3 serà doncs, per immobiliàries, constructores, tot el sector professional que té a veure amb l'habitatge des d'aquest punt de vista. I a les 6 de la tarda doncs, farem un taller obert a ciutadania en general i entitats també que tinguin a veure amb l'habitatge, que tinguin alguna cosa a dir amb l'habitatge. I també una taula de joves, perquè volem sentir en específic la veu dels joves amb totes les dificultats que sabem que tenen a l'hora d'emancipar-se per temes econòmics, de disponibilitat o d'altres. Per tant, aquestes són les cites i, la, com dèiem, el qüestionari aquest, que volem que el respongui el màxim de gent possible de la ciutat, de totes les edats, de totes les procedències, de tots els orígens, per poder doncs, tenir aquesta visió una mica global, més enllà de totes les dades més objectives que estem obtenint de, dels diferents departaments, organismes, etc.
1: De fet, ara doncs, posant sobre la taula el Pla Local d'Habitatge, en el qual doncs, hi esteu treballant des de la regidoria, però de fet aquest és un tema recurrent que també des del vostre partit municipal doncs, aporteu en el ple en diverses ocasions. De fet, en el ple del mes passat corresponent a l'abril portàveu una moció que donava suport al decret de la pròrroga dels lloguers, una moció doncs, que va ser aprovada. Marina, quina és la importància doncs, de portar a ple aquest tipus d'emocions?
2: Malgrat hi ha alguns partits que diuen que això no serveix de res, nosaltres, jo opino que sí que serveix portar en el plenari municipal, on estem representants electes de la ciutadania, els temes que importen a la ciutadania i posicionar-nos amb aquests temes, com és l'habitatge, que és la principal preocupació a Catalunya. I per tant, doncs s'ha de parlar i s'han de deixar les coses clares. Qui està a favor de l'especulació, qui no està a favor de l'especulació, qui està a favor del dret a l'habitatge, qui està defensant els grans tenidors i grans doncs, fons voltors que tenen habitatges i habitatges, i qui està defensant a la gent que té un dret a un sostre per viure. Jo crec que, vaja, és que no té massa qüestió a debatre. Nosaltres seguirem defensant totes les mesures per, un, que la gent pugui accedir a l'habitatge, i dos, que no els expulsin de casa seva. Jo estic molt contenta i crec que és molt positiu totes les mobilitzacions que estan duent a terme la societat civil, el sindicat de llogateres, l'APA, etc., per posar sobre la taula que ja està bé, que no es pot acumular riquesa i patrimoni en uns quants, mentre la gran majoria de la gent té molts problemes amb una qüestió bàsica, com és doncs, una vivenda.
1: Doncs queda comentat aquest punt d'habitatge i parlem ara d'energies renovables. I és que tot just aquesta setmana va oferir una xerrada sobre el que és el projecte de la comunitat energètica municipal, que és un tema doncs, que va passar en un ple celebrat a l'Ajuntament de Mollet, que bàsicament és un projecte doncs, que té com a objectiu poder compartir aquesta energia fotovoltaica excedent doncs, dels equipaments municipals. Marina, comenta'ns una mica què es va tractant aquest projecte, perquè en el ple municipal es comentava doncs, la iniciativa, no? Però crec que no s'acabava de definir en aquell moment com es duria a terme doncs, aquest compartiment de l'energia. No sé si en aquesta xerrada doncs, vau donar més detalls de com s'acabarà desenvolupant aquest projecte.
2: Bé, a l'ordenança el que plantejàvem, no? En aquesta ordenança que hem aprovat de cessió d'excedents d'energia fotovoltaica, no? Que és tot aquest nom raro, que en definitiva doncs és això, és dir, anem a fer un pas més. En el projecte Mollet Solar fem un pas més i diem doncs, que ara passem de fer aquest autoconsum en els equipaments municipals a compartir aquesta energia que generem amb les plaques solars que tenim a Mollet, la compartim amb la ciutadania. I llavors doncs, aquest mes de maig espero que pugui sortir la convocatòria i que aquí explicarà doncs, tot molt més concret, no?, per com es fa aquesta sessió de quotes de participació. És a dir, cada persona, cada família, cada llar tindrà una quota de participació en aquestes instal·lacions solars i en base a això doncs, a la seva factura veurà una reducció, és a dir, allò que li provingui de l'energia de les plaques, doncs la seva companyia li restarà de la factura. Ahir s'explicava això, s'explicava en què consisteix ben bé aquest projecte, què hauran d'aportar les persones, què significa doncs, això, una comunitat energètica, un autoconsum compartit, doncs, com funciona, qui pot ser persona beneficiària i qui no. Per exemple, doncs, qui tingui ja plaques solars fotovoltaiques hem establert que no pugui participar i per donar possibilitat a persones que, per exemple, viuen en pisos que no tenen una teulada com pot ser una casa unifamiliar, per exemple. No? Ahir ens va venir una persona de quilòmetre zero, que és qui ens està acompanyant a l'Ajuntament, a l'ORE, l'Oficina de Rehabilitació Energètica, en tot aquest projecte, doncs per explicar molt, molt bé i poder resoldre tots els dubtes. Va venir gent molt interessada, jo estic contenta de com va anar, es va explicar amb molt detall, i ara hi haurà una altra xerrada el dia 21 d'aquest mes, a la tarda, a les 6, que serà a Can Borrell, i per tant, doncs, tothom qui tingui dubtes hi pot anar, i si no, penjarem la xerrada del 6 a la pàgina web i també, doncs, evidentment, poden demanar hora per resoldre dubtes.
1: Doncs, en tot cas, hi ha altres oportunitats per conèixer aquest projecte per a aquelles persones doncs, que no haguessin pogut assistir aquesta setmana. I comentem també altres temes. Marina, una regidoria a la qual doncs, també hi esteu al capdavant és la regidoria de joventut i també doncs, fa unes sessions plenàries enrere s'aprovava el que és la creació del Consell de l'Adolescència. En aquell moment ho comentàvem i doncs, ens deies que fèieu diverses xerrades per instituts i altres centres educatius doncs, per trobar aquests representants del Consell de l'Adolescència. Com estan anant aquestes sessions? Si ja teniu alguns representants o si es pot comentar alguna cosa.
2: Sí, es pot comentar, estan anant molt bé. De cada... Ja tots els llocs on hem anat a fer aquestes xerrades, que li havien passat classes, ja estan sortint persones candidates a ser representant. Per tant, en aquests llocs on n'hi ha més de dos, farem un petit procés, bueno, un petit no, un procés d'elecció, on les persones candidates doncs, faran una petita campanya, el seu nom, un eslògan, i perquè la gent els conegui i puguin votar. I estem contents de la rebuda. Està clar que no tothom, evidentment no, perquè hi haurà gent que li interessi que li faci gràcia, i hi haurà adolescents doncs, que no, o que no tenen disponibilitat, però estan molt atents quan els fem participar de dir, bueno, vosaltres, si poguéssiu, què faríeu, no?, per millorar Mollet en el que us té a veure a vosaltres amb la vostra edat. Recordem que és de 12 a 16, de 12 a 17, és l'etapa de l'ESO, i participen, tenen idees i tenen veu, que és el que els volem donar, aquesta veu que ja tenen per ser ciutadans de Mollet. Per tant, molt contents perquè estan sortint candidats i candidates, després farem el procés d'elecció i bueno, doncs de cada centre en sortiran dos que seran representants del centre, per tant, per tocarà doncs parlar amb els companys i companyes de què aporten, i la voluntat és que al juny estigui constituït aquest Consell.
1: Doncs en aquest cas de ben segur que en tornarem a parlar doncs, per conèixer quines persones integren aquest Consell de l'Adolescència, que és de nova creació. I parlem també d'altres temes de ciutat. També una de les regidories a les quals esteu al capdavant és la de solidaritat, i a més a través de xarxes socials que juntament amb Mollet, amb Cuba, doncs, vau enviar diversos contenidors solidaris cap a Cuba. Marina, què ens pots explicar d'aquesta acció solidària?
2: És una acció solidària que Mollet amb Cuba, juntament amb els casals de solidaritat amb Cuba de tot Catalunya, no?, i de la zona, doncs fan cada any, enviant doncs, material, medicaments, tot d'aparells, el que es vagi necessitant i en el que es treballa col·lectivament. El nostre regidor David Moreno, regidor de Solidaritat i Cooperació, va assistir en aquest acte, doncs, bueno, en aquesta jornada de d'omplir aquest camió i per tant, bueno, aquest contenidor. Hi ha una implicació total, més enllà de Mollet en Cuba i més enllà d'enviar aquest contenidor, la voluntat és posar la solidaritat en un primer pla, perquè Mollet és una ciutat solidària, té diverses entitats que així ho demostren. Hem recuperat la Setmana de la Solidaritat, que feia 9 anys que no celebrava, l'any passat la vam recuperar i enguany es tornarà a celebrar cap a la tardor, i per tant donar-li el paper que té, que hem de mirar més enllà de la nostra ciutat, on hi ha territoris que ho estan passant veritablement malament, ja sigui per conflictes bèl·lics, per bloquejos o per situacions climàtiques, i per tant doncs, seguirem fent tots els passos possibles, totes les col·laboracions i aportacions econòmiques que des de l'Ajuntament es pugui, i posant doncs, al centre això, no? Pensar que al final doncs, totes les persones tenen dret a tenir una vida digna i que sempre col·laborar i cooperar és positiu i diu molt diu molt de la humanitat, sobretot en un temps on està quedant una mica tocada aquesta humanitat per part dels senyors de la guerra, que, bueno, doncs que s'estan cometent atrocitats bastant greus i inadmissibles.
1: Doncs queda comentat també aquest tema, i si abans parlàvem d'habitatge, que és una de les principals qüestions que ocupa el debat actual, parlem també ara de mobilitat, i és que parlem també doncs, a nivell general, i és que hi ha hagut un acord entre Comuns i el govern de la Generalitat de Catalunya amb un pressupost de 21 milions que aniran destinats al que són a la millora d'un centenar de línies de bus, unes millores doncs, que també repercutiran aquí a la nostra ciutat en dues a línies diferents. Marina, comentem aquest acord que s'ha produït per millorar el que és la mobilitat.
2: Doncs sí, parlàvem fa un temps i més fèiem una campanya també perquè això és una necessitat. Sabem que s'ha incrementat un 10% els desplaçaments en bus, uns 90 milions de desplaçaments, si no em falla la memòria, en l'any passat, en aquest any, perdó, bueno, sí, en l'últim que tenim dades, i per tant calia reforçar les expedicions. En concret, doncs, en aquest pla de xoc acordat entre Catalunya en Comú, Comuns, amb el govern de la Generalitat, pel que fa a Mollet, doncs, es veuran beneficiades la línia 320, a l'E21 i també la línia de Caldes amb Mollet. Per tant, doncs, s'incrementaran el nombre de busos, encara el detall exacte no el podem saber, però bueno, doncs això, són aquests 21 milions de suport a tots aquests trajectes, no només aquests, a la resta de territoris on cal més demanda, sobretot en hores punta, perquè tothom pugui desplaçar-se d'una forma sostenible, segura i, a més, eficaç, com és l'autobús. Jo crec que si posem els mitjans, la gent vol poder-se desplaçar de la millor manera possible amb tren o bus, i, per tant, hem de posar els mitjans. Estem satisfets d'aquest acord i hem de seguir avançant.
1: Doncs queda comentat també aquest punt de mobilitat i ens queden

0: Sempre sóc una fan de les magdalenes de xocolata i aquest any estic contenta perquè he pogut comprar també ceràmica fantàstica, que jo, bueno, us recomano, a veure si hi aneu i la trobeu. He pogut parlar amb un dels nois que la fan i que, a més, vam coincidir el dilluns a la inauguració de la llar residencial al Bosc. I, per tant, doncs hem tancat, no? Ja podem veure on viu i on treballa, i, per tant, estava molt content. Diu, em tranquil·litza molt, no? És molt relaxant fer ceràmica. També ens explicaven, doncs, que tenen una nova màquina que fa planxes de ceràmica i que els ajuda després per poder donar la forma als bols o als plats o a les tasses. Per tant, doncs, sí, és un clàssic, és una fira molt... Jo crec que demostra moltes coses i que diu moltes coses, no? Que les persones amb discapacitat poden treballar, tenen aquests espais de treball, d'ocupació i d'aprendre també doncs, a fer aquest treball manual, artístic, i que és un benefici per la ciutat i per les seves pròpies vides i autonomia.
1: Doncs amb aquest tema més festiu posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat i ens trobem a la propera, Marina, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, a reveure.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet, Afimoic, celebra enguany el seu 25è aniversari. Són ja dues dècades i mitja treballant per visibilitzar la malaltia al territori i per continuar recaptant fons destinats a la investigació. La presidenta de l'entitat, Remei López, ha destacat la importància d'aquesta fita per a una associació que, des dels seus inicis, ha estat liderada per persones afectades.
1: És veritat, sobretot perquè som una associació de 25 anys, però sempre liderada per les pròpies malaltes, no? I això, doncs, és un, bueno, és un afegit, diguéssim, no? Perquè s'han fet, creiem, que bastantes coses i sempre, pues, sense, quasi bé sempre sense poder.
0: Coincidint amb aquest aniversari i amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia que se celebra el dia 12 de maig, Afimoic ha organitzat diverses activitats durant aquests dies. La primera serà demà divendres, dia 8 de maig, amb una xerrada del doctor Fernández Solà, especialista en medicina interna i responsable d'una unitat sobre síndromes de sensibilitat central a l'Hospital Clínic. I també us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixit reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang que té lloc demà divendres al Mercat Vell. Aquesta iniciativa forma part del calendari habitual de captes que es duen a terme cada primer divendres de mes amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Afimoix que celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge.

0: Diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
3: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un font, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, bona tarda. Soc la Rosa Fernández d'Associació BA, Banc d'Ajut Animal, i us volia explicar una mica la tasca que estem fent. L'associació és, bueno, una continuació a la tasca que vaig començar fa 10 anys com a particular. Al principi recollint tres o quatre llaunes i dos tovalloles, i de mica en mica, pues, amb recollides. La primera recollida d'aliment que vaig fer amb un bon àrea va ser al març del 2016. Recollides, vaig començar també fent alguna subhasta, un sopar, i bueno, de mica en mica vaig anar fent coses per xarxes. Llavors, bueno, estableixes una relació amb altres persones, algunes personalment, d'altres no, i bueno, de mica en mica, pues, van conèixer el que fas, i bueno, fa 2 anys que vaig decidir de fer l'associació. L'associació, la seva tasca principal és un recolzament a gestores de colònies, que per mi són sagrades. La veritat és que fan una tasca que no té preu i molt valuosa i molt desagraïda. I després a associacions petites, protectores, amb les seves, cobrir les seves, bueno, cobrir, intentar cobrir mínimament les seves necessitats amb, bueno, doncs amb aliment, ajudar amb despeses veterinàries, difusió. Hi ha una part de la feina que fa l'associació que no es veu, però que sí que està, i és també, doncs, intentar ajudar a aconseguir adopcions o ajudar a animals que estan en situació molt vulnerable, en el sentit de que estan amb persones, doncs, que viuen al carrer, però que són part de som la seva família. I aleshores, doncs, això és algo que, bueno, no es veu, o no es vol veure, i que, bueno, pues, intentem ajudar una miqueta. Bueno, durant aquest temps, ja he dit que hem conegut gent. Vaig conèixer la Belén fa uns quants anys, i bueno, sempre hem mantingut una bona relació, i ara fa, pues, més d'un any que vam decidir sumar esforços. Ella té la seva associació, que és el que es parla, les Huelles. Vam decidir sumar esforços, donada que la situació actual és bastant difícil d'aconseguir diners per ajudar, i bueno, fent mercadillos de segona mà, amb totes les donacions de les persones que ens ajuden, que són moltes, i que sense elles no podien tirar endavant. I bueno, ara el més proper que tenim conjuntament és un esdeveniment el dia 16 de maig, al carrer Calàbria 66 de Barcelona. És una jornada força animal, durant tot el dia, amb música. Tindrem tallers, tindrem una educadora canina amb la seva gossa. Tindrem a la Vanessa Ventanax, que és veterinària integrativa i vicepresidenta de l'associació Vet Barrios, que també tindran una taula ja per recollir firmes per la ILP del medicament. Tindrem un bingo musical i, bueno, i sobretot, no me n'oblido, tindrem, a part de nosaltres dos, tindrem a la Sheila, de Projecto Shakti, que ens ha recolzat en tot això, i ella també fa molt bona feina amb persones i animals vulnerables, i a sis protectores, que són, diguem, l'eix de tot això. És a dir, que tot el que recapti, des d'entrada, fila zero, rifes, tot això es repartirà entre elles. Són sis protectores, dos de gossos i gats, una de primates, una d'èquidos, una d'aus, de coloms,
millor dit, i després un altre d'exòtics, que és Los Ángeles del Raval. I bueno, esperem que vingui molta gent. Hem posat moltes ganes, molta voluntat, molt d'acord, molt d'esforç, com sempre ho posem en tot el que fem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixin més, però perquè diu que el període d'incubació del virus és llarg. Tot i això, ha reiterat que el risc per la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. I demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la precària concert que farà el Papa a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita que també es preveu que faci un recorregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona i ens parla del lema triat per l'ocasió.
2: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
1: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh, membre de la flotilla retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de ja fa una setmana.
3: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Els Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure a fora. La road movie Troba el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves i les seves inquietuds per viure i treballar. I el 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes a Girona voldria repetir. És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència a algun dels concerts en aquesta ocasió.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
6: Quina és la millor cançó de la història?
7: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
8: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
7: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Hola, molt bona hora, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. I avui tenim un mega programon, que no em sortia. Comencem amb la Taylor Dane i el seu Tell It To My Heart des de l'any 1987. Mira que sona vuitantero, això, aquest tererererere. Tenim un programa molt guapo avui, ple de música, Remember, del 70, 80, 90 i 2000. El que es balla al Vallès.

Tell It To My Heart, ens diuen, és de l'any 1987. I ara, de l'any 87, anem fins l'any 1996 amb un mega temazo, un mega artista que es diu George Michael, amb el seu Fast Love.

Fast Love, ens deia el George Michael des de l'any 1996. No em direu que aquesta cançó no és elegant. I elegant també és la que ve ara, directament des de Canadà, amb el DJ Doug Soss, amb el seu Barbra Streisand. Et sona aquesta? Des de l'any 2010. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Barbra Streisand. Aquesta què? Què deu pensar la Barbra Streisand, la cantant i actriu, de que hagin fet aquesta cançó? Bueno, suposo que li deu agradar, no? Potser també l'ha ballat. Si més no, la ballàvem i la posem des d'aquí, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava el Vallès. Vinga, va, ojo, ojo, ojo el que ve ara, ojo el que ve ara, que marxem fins l'any 1993. Una cançó feta aquí, de Rafa Villalba i DJ Sarna. Ojo amb el que sonarà aquí, que aquesta fa molt temps que no l'escoltes. El xiquitere, xiquitere, xiquitere, xiquitere.
2: O xiquitere.

Chiquitere, te, des de l'any 1993. Això és plena època de Ruta al Bacalao, eh? Jo aquesta no crec que la ballés, i si la vaig ballar hauria de ser un tardeo de l'època o actual. Bueno, el Chiquitere des de l'any 93. Marxem fins l'any 1994 amb el que per mi és un himne de l'època dels 90. Mira que sona... Toma ja, Corona amb el seu Rhythm of the Night, cançó fetitxe que ara feia dies que no la posava, des de l'any 1994.

Oh yeah, the rhythm of the night. Corona des de l'any 1994. Veureu que aquesta és una versió diferent. Aquesta és l'original que va sortir. Llavors hi va haver una altra que comença diferent, però és el mateix. És el mateix, però és diferent. Quines coses. Vinga, va, marxem fins l'any 2008 amb una versió de la Kate Ryan del Ella Ella, des de Bèlgica. Kate Ryan.

Toma ya, L.L., Kate Ryan, des de l'any 2008. Directament des de Bèlgica. Mira que aquesta no és una cançó de bon rotllo de ballar en la discoteca. Com la que ve ara, marxem fins al 2013. Veig quin rotllet té. Té, amb els Nine Tones i el seu Finder, des del 2013. Això ho trobo tan ibisenc, tan estiuenc, tan... Vinga, enrotllet, mira, vinga, enrotllet. Pep, pep.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis. Han atès a 1.890 persones emprenedores i han fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'Enfo han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020. Pel que fa al perfil de persones ateses, Encarna Ortiz, regidora responsable d'Enfo, ha explicat que la majoria són dones, persones majors de 45 anys i amb nacionalitat espanyola.
1: Amb la informació de totes les persones que tenim al nostre servei, hem establert un perfil molt clar sobre el perfil de la persona usuària. Diria, de totes aquestes 9.000 persones ateses, el 57,5 són dones, gairebé el 46 tenen més de 45 anys, el grup més ampli és de 45 a 54 i seguit del de 35 a 44 i el 67% tenen nacionalitat espanyola.
0: De cara a aquest any, des d'Enfo continuaran apostant per l'ocupació, la formació i l'acompanyament a les persones. Amplien programes que ja s'han desenvolupat en aquests anys, com són l'Speed Dating, la segona edició del Girafeina 45, accions de networking i diversos tallers. I seguim parlant d'ocupació, i és que l'atur ha tornat a baixar Mollet aquest mes d'abril. Segons les darreres dades publicades, el municipi ha registrat una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març, consolidant així la tendència positiva dels darrers mesos. Amb aquesta davallada, l'abril ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat. Aquesta xifra situa la taxa registral d'atur en el 8,64%, una dada que continua per sota dels nivells registrats en períodes anteriors. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet, amb mi mateix, que sóc en Pele Bernial. Que us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Espero que l'hagueu gaudit. Va, marxem amb una miqueta de calma, baixem una mica les revolucions. Anem fins l'any 1992 amb una cançó que té molt bon rotllo. Mira que sona.

Lam, li, lam, lam, lam. Sempre m'ha fet molta gràcia aquest cantant quan diu Sweat no more. Fa com un vibrato amb la veu que fa molta gràcia. La, la, la, la, la. Quin bon rotllo cançó, eh? Com bon rotllo la que ens ve ara de la Cris des de l'any 1995 amb Tonight. Tot i que sona aquí, això és super noventero. Tonight, Cris. Pumba, pumba.

Pumba, pumba, pumba, pumba. Aquesta de Tonight al principi costava de reconèixer, però al final l'heu coneguda. Des de l'any 1995, Chris amb Tonight. Mare meva, quin pumba, pumba, pumba, pumba, quina tralla que porta això. Va, ens relaxem una miqueta, anem amb una cançó una miqueta més lleugereta, per dir-ho així. Des de l'any 1997, Frida Ultranate. Mira quina intro de guitarra més xula. A mi m'encanta aquesta cançó, sempre m'ha agradat. I la lletra és molt maca. Vinga, vinga.

You're Free, ens diu Ultra Naté des de l'any 1997. Sempre l'he trobat molt maca, aquesta cançó. Free. Xula, eh? You're Life. Molt guai. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb els Avant Garde i el seu Get Down. Ojo, ojo, que aquí ve molta tralla.

us sona per això, no és aquella get down, put your finger on the ground, get down, sí o no? Passa que veig que he agafat la versió extended, no la posaré tota, però bueno. All the ladies in the jungle, in the house, DJs.

Get down, put your feet back on the ground, ens deien des de l'any... Quin any que era? 90 i alguna cosa? No me'n recordo, se m'ha borrat la fitxa. Get down, de Avant Garde, que està a costat que entrés a cantar el paio, eh? Ojo amb el que ve ara, perquè aquesta fa, m'hi jugo un pèsol que fa molt que no l'escoltes. Marxem fins l'any 1994 amb el senyor Paco Pil i el seu Johnny Tecnoska. Mira que sona. Johnny Tecnoska.

0: Mare meva, ben bé que aquesta cançó és d'una altra època, perquè la lletra, tot el que diu, la música que fa... Johnny Tecnoscà, Paco Pil, fa poc va explicar que justament amb aquesta cançó li va permetre comprar-se un cotxe en aquella època, deu ser l'any 95, perquè aquesta cançó és del 94. Johnny Tecnoscà, de Paco Pil, vaya tela, quina colla. Però ojo, ojo amb el que ve ara, que la té una amiga meva, em va dir: Pele, per què no poses aquesta cançó? I la veritat és que no hi havia pensat. Ojo amb el que ve ara, és Wilfred i Gala, i Ganga, perdó, des de l'any 90, Mi Abuela, Arroz con Habichuela. Et sona aquesta? Toma ya. Mi Abuela, Arroz con Habichuela.
1: Mi Abuela, Mi Abuela, Mi Abuela.
2: En español.

Mi abuela Wilfried i Ganga. Mare meva, aquesta també fa dies que no l'escoltava, segurament. Doncs molt bé, acabem el programa per mi amb una de les millors cançons d'aquesta artista que es diu Lady Gaga. Des del 2011 amb el seu The Age of Glory, per mi és la millor cançó que té la Lady Gaga. Em despedeixo de vosaltres, ens escoltem la setmana que ve amb el que es ballava al Vallès a Mollet, a Ràdio Mollet. Fins la propera. The Age of Glory.

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caso paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt gran, tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, merci, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro. Imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els hi digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro.
0: Va contestar la velleta remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com?

nit espectacular, de concerts espectaculars, aquests concerts que de tant en tant m'agrada fer un programa de concerts en directe, i així, doncs, que sapigueu vosaltres que intenteu, sota el meu criteri, a lo millor el vostre és diferent, absolutament tots respectables, doncs sota el meu criteri, que són grans concerts, que si podeu no deixeu d'escoltar-los. I ara, amb el darrer concert, estàvem amb aquesta gran dona, aquesta dona que m'encanta, com és la gran cantant i pianista, la nostra estimada Shirley Horn, una dona que ja no està entre nosaltres i que ens ha portat, ens ha fet avui tot d'estàndards, la quantitat de recursos que és capaç. Primer l'hem sentit amb aquest Something Happens to Me, amb aquest Alguna cosa em passa, el tema de Marvin Fisher. Després el tema The Eagle and Me, aquesta L'Àguila i Jo, una composició antiga de Harold Harlan. Després, recordant el nostre estimat Duke, I got it bad and that ain't good, aquest Ho tinc malament i això no és bo, composició del nostre estimat Duke Ellington. Com no, on record a Billy amb aquest Her Love is Here to Stay, aquest L'amor ha vingut per quedar-se. I després ens ha brindat un tema, una composició boníssima de Curtis Reginald Lewis, que du per títol The Great City, la gran ciutat. I alguns de vosaltres, que jo sé que sou molt jazz women's i molt jazzmen's, doncs segur que us heu quedat amb la introducció. Aquest tema, la gran ciutat, estava presentat amb el mateix patró rítmic que el tema Killer Joe, recordeu, de Benny Hill, de Benny Golson i el seu jazzet en companyia de Hart Farmer. Doncs bé, el mateix patró rítmic, el mateix ritme, la mateixa, exactament la mateixa seqüència que aquell Killer Joe, ella ens presentava aquest gran ciutat. I per últim hem vist les virtuts pianístiques, que no són poques, de la grandíssima Shirley Horn, amb el tema de Richard Rogers i Lance Hart, aquest Isn't it romantic, o sigui que no és romàntic. Doncs ahir hem vist quina és la seva capacitat, la capacitat d'utilitzar l'espai, la capacitat de saber utilitzar aquest silenci perpetu que ella deixa anar amb la seva veu, aquesta manera de no pujar ni baixar l'octava, que sembla que arribi tot i arriba de manera molt fàcil, amb una plàstica incomparable. Torno a repetir, la cantant preferida de Miles i de moltíssims altres, una de les grans cantants de la història del jazz. Avui ha estat ahir en companyia de Charles Abels al contrabaix i Steve Williams a la bateria. Vaya trio, vaya cantant i vaya pianista. Bé, i acabarem amb un altre concert extraordinari, un concert que va tenir lloc el 14 i 16 de novembre de 1988 al llegendari Jazzhus Montmartre Club de Copenhague, a Dinamarca. I ens el porta també una senyora, una dama, una dona com Carla Bley, que el 2023 ens abandonava a l'edat de 87 anys, i una de les dones més importants dintre la història del jazz dels últims 60 i pico anys. Pràcticament hi ha, doncs, una unanimitat entre crítics i aficionats al jazz en convenir que l'aportació de Carla Bley a la composició de jazz per Big Band és possiblement el seu millor llegat que ens va deixar, per sobre fins i tot d'aquestes virtuts, grans virtuts com a pianista, sent absolutament estupenda tocant les 88 tecles del piano. Bé, he recollit aquest enregistrament, com us deia, del 14 i 16 de novembre de 1988, on ella participa amb una, per mi, aquest àlbum, aquest Fleur Carnívore. Jo ja sabeu que el meu francès és catatònic. Fleur Carnívore, o sigui, la flor carnívora, és probablement un dels, bueno, sota el meu parell, el de molts, és probablement un dels millors treballs com a líder de pròpia banda de Carla Bley, aquí amb una orquestra de 14 músics, amb solistes de la talla de Frank Lazy, el Fliscorn o Steve Swallow, que després també va passar a ser el seu marit a la guitarra
el contrabaix elèctric, i bé, aquí veurem a una, dins d'aquest Fleur que Never ens presentem, veurem aquesta gran pianista i compositora. Tot el disc té 5 temes, nosaltres escoltarem 2, temes tots ells d'una execució complexa, però brillantment resolta per aquesta habilitat que tenia Carla dels arranjaments. Una dona que des de que va començar allà amb la Jazz Composers Orchestra Association, que és la seva pròpia banda, la que va fundar ella mateixa, doncs ha demostrat que el jazz i el jazz, sobretot de big band, de gran orquestra, pot estar també, podríem dir, en permanent evolució. Aquesta seria la paraula. Ella sempre es va mostrar molt... molt arrelada als nous moviments musicals, al incorporar la Big Band com un element també de modernitat, un element a més de flexibilitat, on es podia incorporar tot tipus de coses i que totes elles tenien arguments sòlids per tenir aquesta qualitat que deixava sempre, sempre, sempre la música de la nostra estimada i inoblidable Carla Bley. Bé, jo us deixaré amb ella, amb aquest seguit de músics, en podem comentar molts més, però ahí estan Liu Soloff i James Winter a les trompetes, Frank Lacy, com hem dit, el friscorn, el propi Gary Valente, el trombón, Bob Stewart a la tuba, Daniel Bussier a l'oboe, Wolfgang Pushing al saxo alt i la flauta, Andy Shepard, vaja, un altre, el tenor i el clarinet, Christoph Lohr al saxo tenor i saxo soprano, Roberto Tini al baríton i al soprano, Karen Marter a l'harmònica, orga, Steve Swallow, com hem dit, al contrabaix, Buddy Williams a la bateria i Don Alias a la percussió, la nostra estimada Carla al piano, compositora i líder d'aquesta meravella amb la qual avui us deixaré aquest enregistrament en directe al novembre del 88 al Jazzus Montmartre Club de Copenhague a Dinamarca, i amb la lideratge d'aquesta gran, la Carla Bley. Escoltarem precisament el tema Fleur Carnivore i Healing Power, aquests els sentirem seguits, aquest darrer últim, aquest Healing Power és tota una declaració, tot un homenatge a Charles Mingus, ja ho veureu, les seves sonoritats estan molt properes, i bé, a Fleur Carnivore ja veureu un excel·lent tema també. Després ens quedarà doncs, per sentir una miqueta d'un altre tema més. Per la meva part, doncs, res més que moltíssimes gràcies per estar aquí, que aquests llargs blocs musicals, aquests 4 concerts on avui hem viatjat, hagin estat del vostre gust, i per la meva part, res més, dir-vos a tots que tingueu una bona setmana i un bon jazz, sobretot. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, us deixo amb el concert del novembre del 88, liderat per la gran compositora, directora i pianista, la nostra estimada Carla Bley. Fins la setmana vinent.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

és la R, si és la família. No hi ha confusió. Impressionat d'aquesta vida, jo sóc el dita, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cala d'or. Per paranoia, ja en tinc pila, cura una pesa, però està feta a mida. Tinc una jugada.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Les ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICA.